0: Bon dia, com esteu? Dilluns 28, es tanquen les votacions per a la pilota d'or.
1: L'opinió de Sique Rodríguez.
0: Ara el Marcos López ens explicarà què surt al diari L'Equip el dia en què debuta Zidane com a seleccionador de França. Però tothom està fent campanya per la pilota d'or. Mbappé i Lamine. Lamine i Mbappé. Amb entrevistes, amb declaracions que busquen captar l'atenció i posicionar-se per aconseguir la pilota d'or. Insisteixo, el dia 28, dilluns, es tanquen les votacions. Ahir el Xavi Valls, al 11 d'Esport 3, em va demanar que posés els meus 5 candidats i li agraeixo perquè em va fer reflexionar sobre els mèrits d'uns i altres, el que han fet aquesta temporada i com són els futbolistes que crec haurien d'optar a guanyar-la d'entre els 30 que estan nominats, perquè evidentment hi ha injustícies, falten futbolistes en aquests 30. Jo crec que Lamine Yamal mereix la pilota d'or, la mereix perquè ha guanyat el Mundial amb Espanya fent un millor torneig del que la gent pensa. Per exemple, el millor regatejador del Mundial és Lamine Yamal, 51 regats. El següent és Messi amb 39. És una brutalitat, i en un futbol tan hiperprofessionalitzat, tàctic, físic, on costa imposar el talent, tenir un jugador que aixeca el públic de les seves cadires és condició indispensable per poder optar a la pilota d'or. I Lamine Yamal és el millor regatejador del Mundial i ha estat el millor regatejador de les últimes lligues. Amb 19 anys, fixeu-vos la carrera que té per davant. I això, per mi, obliga a posar-lo entre els candidats. Ha guanyat el Mundial, va guanyar la Lliga amb el Barça, aconseguint els seus millors registres, perquè Lamine Yamal la Lliga passada va fer 12 gols i 16 assistències. Són moltes assistències. Per tant, els números de Lamine Yamal la temporada passada amb el Barça són bons. Per tant, posat tot el còctel, Lamine Yamal mereix la pilota d'or. Igual que la mereix Messi. Messi, amb 39 anys, ha portat a Inter Miami a guanyar la seva primera Major League Soccer. És veritat que és una lliga menor, però és la que juga. I a la que juga està fent història. 29 gols va fer Messi a la MLS. I el Mundial amb Argentina va ser una brutalitat. Molts coincideixen en apuntar que va ser el millor jugador. Amb 39 anys, després d'haver guanyat tots els títols, Messi va ser, per molts, el millor jugador del Mundial. Portant Argentina, una selecció que ha guanyat títols i tal, però que són 10 tios que estan al servei d'ell i que rasquen, que déu-n'hi-do, Messi els porta a la final. I marca Messi al Mundial 8 gols. És el segon pitxitxi del Mundial, el segon màxim golejador és Messi. Per tant, Messi també està entre els candidats amb tota justícia. I anava reflexionant i, clar, pensava, Kvaratskhelia, quina culpa té de jugar amb Geòrgia? Ja no és candidat pel fet de no optar al Mundial? Si ho ha guanyat tot amb el Paris Saint-Germain, campió de la Lliga Francesa, campió de la Copa i campió de la Champions, on a la final va provocar el penal que va marcar Dembélé. I mirant els números, Kvaratskhelia va fer 10 gols i 7 assistències a la Champions. No són números de pilota d'or? Un altre jugador, gran driblador, talent i que ho ha guanyat tot amb el seu club. No el posem entre els candidats perquè juga amb Geòrgia? Si ho fes amb Espanya o amb Argentina, França, Anglaterra, ja hi seria? Quina culpa en té Kvaratskhelia d'haver nascut a Geòrgia? Igual que Mbappé, cert és que no ha guanyat títols, però home, pitxitxi del Mundial amb 10 gols, va acabar quart en França. Pichichi de la Champions amb 15 gols, no va guanyar-la amb el Madrid, és cert. Pichichi de la Lliga amb 25, un tio que ha set, sincerament, Pichichi, a tres competicions diferents, Lliga, Champions i Mundial, mereix estar entre els candidats, tot i que no hagi guanyat cap títol. Per mi no és el favorit, i crec que no l'hauria de guanyar, però s'ha de posar entre els candidats. Però reflexionant, clar, m'apareix un tio, Harry Kane, que està allà a Alemanya, a la Bundesliga, que juga mig geperut, però que resulta que mires la seva temporada, campió del Bayern amb la Bundesliga, campió de Copa, on va fer un hat-trick a la final, Harry Kane va fer un hat-trick a la final, votador europeu, pichichi d'Europa amb 36 gols,

0: va fer un mundial fantàstic, va marcar 6 gols. Anglaterra va acabar tercera, que no va quedar eliminada a la primera fase, va acabar tercera. Harry Kane fa 6 gols i resulta que sembla com que li haguem de fer un favor posant-lo allà entre els candidats. Si tu mires la temporada de Harry Kane, és el millor de tots. El que passa és que juga en una lliga amb poca transcendència mediàtica, en un club que és gran, però li costa fabricar pilotes d'or. Pregunteu-li a Robert Lewandowski, i un dels motius pels quals volia fitxar pel Barça, sabia que allà tindria un aparador, aquí, mundial. Potser és perquè està mig mal fet, però tots els davanters et diuen que és dels millors i els entrenadors que ha tingut et parlen meravelles d'ell. Què us vull dir amb això? Que arguments n'hi ha per molts, que la Lamine Yamal la mereix. Igual que la pot mereixer Harry Kane. I no està cada dia a la portada d'algun diari reclamant que mereix el trofeu. Es va cometre una injustícia en el seu dia amb Robert Lewandowski, quan no li van donar la pilota d'or jugant amb el Bayern de Múnich campió de tot. Espero que tampoc es cometi, i encara queden alguns anys, una injustícia amb Harry Kane.
1: El quiosc del Marcos.
0: En la cursa per la pilota d'or, més entrevistes, més portades, més trascendència, més repercussió. Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, sí que muy buenos días. En el país de Mbappé y a horas de que debute Zidane como seleccionador, la portada del Equipo, el diario más importante, está dedicada a Lamine Yamal. Portada con este título: yo juego para marcar la historia, dice la joven estrella azulgrana, quien luego posee tres páginas de una entrevista exclusiva que arranca con esta frase: mi mentalidad es ganar, ganar y ganar, cada día, le dice el delantero del Barça al periodista Florent Torchu. El fútbol es un deporte para dar placer. Cuando hay una conferencia de prensa, yo amo escuchar a la gente que habla con el corazón, que habla sinceramente, relata Lamine, quien rechaza el concepto de arrogante, sino que se limita a decir lo que yo pienso con naturalidad. Y pone como ejemplo su mejor aval para ganar el próximo Balón de Oro, recordando que en la pasada edición quedó segundo. Yo pienso que mi forma de jugar es el mejor argumento y el más fuerte, es lo que me hace diferente, cuenta Lamine, que sale protegido por una inmensa bandera azulgrana. Después, el equipo ya habla del posible 4-3 de Zidane en su estreno el viernes en Turquía con Francia, pero eso es asunto menor ante la potencia que exhibe Lamine.
0: Gracias, Marcos. 12-14.

0: D'aquí a un moment el que t'hi jugues, el vicepresident econòmic del Barça, Ferran Oliver, per analitzar la situació del club després de l'assemblea de compromissaris on es van aprovar els números econòmics del Barça de la temporada passada i també el pressupost d'aquesta, on es va aprovar també que la directiva pugui demanar un crèdit. El vicepresident Ferran Oliver amb l'Albert Llimós responent a les preguntes del que t'hi jugues. Abans, Nils, hola, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal, sí, molt bon dia.
0: Acaba de parlar Xavi als Països Baixos, el partit que suposarà el seu debut com a seleccionador orange. Yes. Ho farà contra l'Alemanya de Jürgen Klopp.
1: Sí, serà,
0: és el que ha dit.
1: Sí, serà demà step en aquesta prèvia, step by step. Avui roda de premsa de Xavi, demà partit, i Xavi, un Xavi que ha explicat que va acceptar el repte d'Holanda perquè hi ha moltes connexions entre el seu futbol i aquest país.
0: Escoltem Xavi Hernández, que acaba de parlar.
2: I already talk about it, that we have many connections between me personally and this country in terms of football, so it's
1: an honor to be here. Hi ha moltes connexions entre el meu futbol i aquest país.
2: Want to see the go to attack, positional game.
1: La gent d'aquí vol veure futbol d'atac, futbol de posició.
2: We have in Barcelona.
1: Hem tingut molt d'èxit a Barcelona.
2: I can feel this connection as well.
1: Puc sentir, evidentment, aquesta connexió. Un Xavi Hernández que ha tingut un discurs bastant contundent a l'hora de repetir que veu el seu equip, la seva selecció, preparada i amb capacitat de demostrar el que ell vol.
2: To compete tomorrow, to show our best faces. I think we are ready. We are ready.
1: Estem
2: we prepare
1: so well. We tried ho hem preparat to molt bé. Hem intentat explicar als nostres jugadors la filosofia que tenim, per nosaltres com a staff, i també què és el que volem traslladar als jugadors. I demà volem demostrar la passió i el desig que tenim nosaltres com a selecció. Per tant, Xavi Hernández, que la frase que ha repetit més vegades és el "we are ready" per parlar del partit de
3: we are ready, no?
0: Jo vull que a Xavi li vagi bé, eh? Espero que li vagi bé amb els Països Baixos.
3: I hope que vagi bé a mi també, no? Bueno, Wede Morgan, no? Step by step, this is what we do. Ara m'estic aprenent l'himne, eh? It's difficult, but more difficult que el d'Espanya, que és lo, if lo, jope, ja faria jo, no? Però la Mariana told me que parla del rei d'Espanya.
0: Ah, sí?
3: Sí, es veu que sí, que el primer partit contra el club, llavors, difficult game, I hope the césped is good, is okay.
0: Home, a l'Holanda segur.
3: Però, if you speak in your anthem of the King of Spain, el primer partit amb Holanda el que faré és cantar "Jo vull ser rei dels pets". Llavors sonarà una cosa així. Jo vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet, només per ser fill de papà. Sube, súbelo!

0: fons suant imperibilitat com un cacic o un dictador. Fotre un polvet.
1: Ip.
0: Is okay if I do this? Good? Mariana? Okay? Yes, it's a temporary solution. Estem en construcció, també aprenent-nos l'himne. Però we also have a song que parla d'un rei d'un altre país, la presó del rei de França, The Prison, The King of the France. But it's also lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. No vindríem a ser gent de lletres de cançons massa d'això, eh? I a sobre, aprendre your language, el vostre idioma, step by step, també, perquè parleu que sembla que estigueu a mig bombó, que quan se't fica la xocolata per les genives i has de menjar, has d'acabar de fer... Un dia vaig veure el Frenkie de Jong parlant en holandès i li vaig dir, Frenkie, hijo, saca't el paluego, i ja si de cas parlem de després, no? Then we speak, take out the paluec. I demà, pues això, contra el Klopp, que bueno, what you don't know is Guardiola, first option, Arne Slot, second option, Xavi Hernández, podium, third option, and Klopp, fourth option. Imagine, all the people. It will be hard duel contra Deutschland, però jo el que no sé és we have to know els holandesos i els alemanys s'entenen?
2: Sí.
0: Quan parlen? So they can do the tactics i mantenen a mi?
2: El que no sé
0: altres,
2: jo és no? Si aquest gag l'has fet serè o ebri, Bermúdez.
0: Sereno, de bon matí. Titan, escolta, quan hem parlat, maqui, I don't drink chinchón at 3 o'clock in the morning.
3: Em sembla que el president també està una mica neguitós.
4: Ai, senyor. Sí, estic... he vingut a la catedral de Barcelona.
3: Ah, estàs a la catedral de Barcelona?
5: Al què t'hi jugues? Sí que la lia.
3: A veure, que ara el president farà una pregària. A veure, president.
4: A Santa Teresa del Poal, que torni sa i estalvi en la minya mal.
6: He dit en la minya mal.
4: Per Santa Maria i Sant Bernabé, que em pugui menjar un canapé.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
7: Què t'hi

0: Jordi Masí, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Albert Llimós, bon dia.
2: Què tal, bon dia, Sica, com estàs?
0: Aviam, tres dies després de l'assemblea de compromissaris, agraïm que el vicepresident del Barça, el responsable de l'àrea econòmica, Ferran Oliver, atengui el que t'hi jugues per respondre a preguntes sobre la situació del club, perquè, Jordi, és veritat que estem tots contents per la situació esportiva del primer equip de futbol, però seguint l'assemblea, també és cert que hem d'estar, diguem-ne, atents, alerta, perquè el mateix Ferran Oliver va dir que encara estem a la travessia pel desert, que això implica una sèrie de responsabilitats i que s'acabarà quan ja estigui construïda la joia de la corona, que és el nou Camp Nou.
1: Correcte. És que, a més, tots els creditors del Barça, tots els que tenen posada la vista en el Barça, estan pendents del nou Camp Nou. El Camp Nou és l'epicentre que, diguem-ne, soluciona el teu diàleg amb la Lliga, soluciona el teu diàleg amb la UEFA, però mentrestant el Barça, gràcies a les palanques, ha fet un equip competitiu, però queden alguns serrells que són una crosta que costa molt d'acabar d'eliminar, eh? Com, per exemple, el patrimoni net negatiu, les pèrdues acumulades, i després el marge del fair play financer, que encara a vegades sí que sembla que sigui molt estret.
0: Albert, quan vas resumir-nos l'assemblea l'altre dia, ens deies que el futur del club, a nivell econòmic, era el que ens interessava, passa pel Camp Nou, per maximitzar l'explotació de les botigues, que són una altra de les grans joies del club, BLM, i també per seguir tirant a nivell esportiu, més enllà dels fitxatges que es puguin fer, de la Masia, que són aquestes tres potes, Camp Nou, BLM i Masia.
2: Sí, perquè la Masia et fa diferencial, no? I et permet després no tenir la necessitat d'anar al mercat com han de fer altres clubs, no? És la teva joia futbolística i després la joia, diguéssim, patrimonial i econòmica també, doncs serà per una part BLM i l'altra aquest Camp Nou, aquest Spotify Camp Nou, no? Que s'espera que estigui acabat pel 2028. I estem aquí a la part alta de Barcelona, sí que, per sobre de la plaça Karl Marx, doncs amb un llicenciat en Medicina i Cirurgia, però que en sap molt i molt de números i ha sigut la persona més buscada les últimes setmanes a Can Barça, sobretot amb l'assemblea, que és el Ferran Oliver.
0: Ferran Oliver, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, sí, com estàs?
0: Gràcies per atendre el que t'hi jugues. Déu-n'hi-do a l'inici de temporada. S'ho imaginaven o supera les expectatives?
3: La veritat que ha sigut espectacular, eh? És espectacular. Lo del primer equip és tremendo. Supera les expectatives, la veritat. No pensàvem que això anés així. I la diferència que estem traient al Madrid de 6 punts, la veritat que ens dona vida, no? Això arribar al tall ara de seleccions així, la veritat que ens ha donat vida.
0: Ara el que ens toca és tocar fusta, la redundància, i esperar que ningú es lesioni, que és el culer patidor, ja el que té por, no? Els 3.000 quilòmetres de Rafinha a la Índia, a Austràlia, que no es lesioni. Esperem que no, òbviament, però pregunto per... Digui.
3: No, és que es tallava.
0: No, dic, ara el que ens toca és resar i demanar que tots tornin bé després de l'aturada de seleccions. Preguntava pel primer equip, perquè al final podem parlar de moltes coses, però la clau del Barça és que el primer equip de futbol masculí tiri i a partir d'aquí tot funciona més fàcil, no?
3: Bé, és un cercle, tot això. Sí, perquè funcioni bé el primer equip també has de posar les eines econòmiques perquè funcioni bé el primer equip. Quan vam arribar, això no anava així. Faltava combustible perquè el primer equip funcionés. Ara jo crec que a poc això ho hem anat trobant.
0: Faltava combustible. Ara ja n'hi ha prou? O encara se'n necessitarà més i el cotxe no pot anar en sisena i a 120, sinó que encara ha d'anar en cinquena i a 90?
3: Això del futbol no para mai, perquè tots plegats el que volem és tindre el millor equip, l'equip més competitiu i que puguem guanyar-ho tot. Que això es tracta de guanyar, no? I és posar les eines per tindre els millors jugadors, els millors entrenadors, els millors tècnics que ens puguin donar aquests èxits. Això es tracta d'això, el futbol.
0: Jordi, Albert.
1: Jo li preguntaria al senyor Oliver, econòmicament, el Barça ha sortit de la UBI, de la unitat de vigilància, certament. I ja diguem-ne que no només està a planta, sinó que ja està sortint. Ja està funcionant amb normalitat. Per exemple, s'està traient de sobre el pes, la llosa de la UEFA, la llosa de la Lliga, però de tots els aspectes econòmics que, diguem-ne, són dubtosos, quin és el que més li preocupa? Li preocupa, per exemple, que això del patrimoni net negatiu, les pèrdues que arrossegui el club encara, siguin tan difícils d'anar llimant? Això és el que més li preocupa?
3: Bé, és evident, perquè nosaltres quan vam arribar, això ho explicàvem a l'assemblea, teníem el fair play negatiu. O sigui, jo érem dels equips que teníem fair play negatiu. Haver arribat, la veritat que ens ha costat 5 anys arribar a tindre la regla 1-1, no ha sigut fàcil, això no ha sigut fàcil. Ara tu em dius, què em preocupa més? El que em preocupa és acabar l'estadi. La pressa número 1 de tots nosaltres és acabar l'estadi, perquè la font d'ingressos d'això és l'estadi. Amb l'estadi acabat, un equip funcionant, pugen immediatament els patrocinadors, venem més a les botigues de roba. Tot aquest és un cercle que bàsicament és l'estadi. Per això el nostre empeny em demanar els socis que ens poguessin incrementar el límit de finançament amb l'estadi, perquè aquesta és la pedra angular de tot el projecte.
2: Amb aquest canvi del finançament d'aquests 300 milions que ara deia, canvien una mica les regles del joc, els primers 100 milions...
0: Ui, aviam si podem recuperar a l'Albert Llimós. Li està preguntant pel canvi de finançament, que ens va anticipar el que t'hi jugues el responsable de Goldman Sachs, que del que generi el nou Camp Nou, els primers 100 milions aniran a tornar diners als inversors i la resta ja se'ls quedarà al club. És un canvi d'ordre, perquè en principi era l'inrevés. El Barça es quedava els primers 100 milions i després es destinava una part del remanent dels ingressos a tornar els diners als inversors.
1: Sí, el que venia a explicar, o la pregunta de l'Albert, era aquesta qüestió. 300 milions sí que per ampliar el finançament, que et fan falta, i després aquests 210 que són bons de deute garantit pels drets de televisió, que també et permeten un punt de tresoreria, no? El lucre cessant de l'estadi, com a conseqüència que has hagut d'estar molt temps fora del nou Camp Nou, i per tant, per mantenir l'equip competitiu, et feia falta aquests 210 milions de bons amb deute garantit contra els drets de televisió.
0: Albert, li preguntaves per això, pel que ens va explicar Goldman Sachs, que després sí. El club va comunicar a l'assemblea que els primers 100 milions que generin del nou Camp Nou aniran a retornar diners dels inversors i la resta pel club, que s'ha canviat, diguem-ne, l'ordre.
3: Sí, sí. Clar, en el moment que fem l'increment dels 1.500 als 1.800, que són 1.500 més aquests 300, que, per cert, això ja estava previst, quan es va fer l'FT, ja es va veure que tindria que haver una ampliació del crèdit tard o d'hora.
0: Què és l'FT, perdó?
3: L'FT és el fons de titularització, vale. és la caixa aquella, o sigui, això ho vaig explicar a l'assemblea, que és per fer-ho didàctic, no? Quan nosaltres demanem el préstec, el Barça demana el préstec a uns inversors, llavors això es posa dintre una caixa que és l'FT, que en la qual es garanteix amb els ingressos futurs que generi a l'estadi. Què va passar amb tot això? Que amb això ens vam retrasar, amb l'estadi ens hem retrasat per coses que ens han vingut sobrevingudes i per coses que hem demanat també a les constructores de que millorin coses i que facin més coses de les que estaven previstes. Al moment que passa això, clar, estava previst que el darrer trimestre del 25 a l'estadi estigués ja en condicions. Què ha passat? Que ara es començaven ja a comptar els interessos. Al comptar els interessos, nosaltres ens estava causant un problema de tresoreria, per això vam tindre que demanar els 200 milions en compte dels drets de televisió, això que en diem els media notes, i vam demanar els 300 per acabar l'estadi. Això sí que modifica el que estàveu dient, modifica la prelació de cobrament. És a dir, a l'inversor diu, home, si hem de posar més diners, voldria que la prelació de tornar els diners, allò que els primers 100 eren nostres, els segons són de l'inversor i després tornava a nosaltres, dir, no, escolteu, fem una cosa, cobrem nosaltres els 100 primers i després queda pel club. Al final això no canvia, Això seria quan les coses anessin molt malament. Tots aquests diners es posen en aquesta bolsa que és l'FT, agafen els 100 primers, però els altres estan. Per la qual no hi ha cap problema.
0: Perquè
3: això.
0: El Camp Nou quan facturarà? Ho dic perquè fa la sensació, des de fora, que cada vegada que diuen una xifra es va incrementant. Va començar que sigui 400, 420, ara ja són 450. Hi ha una previsió, diguem-ne, estudiada de quan estigui a ple rendiment seran, sí, 450 o poden acabar sent 500 o fins i tot més?
3: Bé, aquesta és la gran paradoxa d'això. Quan es va fer l'estudi, quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Però això passa per una cosa, perquè creiem que tindríem més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts. És a dir, el pla de negoci que generava que aviam si Catalunya, Barcelona seria capaç de vendre tots aquests seients VIP s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, amb la qual es calcula que però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
0: i estan venuts els seients VIP, alguns fins i tot sense utilitzar-se, no? És a dir, la gent paga el seient VIP quan encara no els pot utilitzar, no?
3: Sí, sí, això és així, és ben cert. Home, sí que se'ls dona alguns avantatges per això, però ens hem trobat, sí, sí, reserves de seients VIP i encara no estan els seients, no?
0: I el Fair Play, aquest any és el primer en què Barça ha pogut operar el mercat de fitxatges amb certa normalitat. Això serà així o la temporada vinent hi tornarà a haver restriccions? Perquè ja hem explicat que quan s'instal·li la coberta el club calcula que uns 6 mesos s'haurà de tornar a l'Estadi Olímpic a Montjuïc.
3: Bé, encara estem fent el pressupost de la temporada 27-28. És que dependrà d'això, dependrà dels ingressos. Quan tu ensenyes el pressupost és quan la Lliga et fa el càlcul de la plantilla inscrivible i de la plantilla no inscrivible. Avui per avui és difícil dir-ho, eh? Nosaltres encara tindrem fair play en aquesta finestra ara que ens toca el gener, aquí encara en tindrem de fair play positiu, i pensa també que el fair play quan estàs a 1 també es modifica i és molt més favorable quan tens alguna sortida. O sigui, quan estàs en l'article 100, quan no estàs en fair play 1-1, les sortides no et donen capacitat de fair play. En canvi, quan estàs ja a l'1-1, la sortida d'un jugador, imagina't un jugador que es vengui per 30 milions, això t'incrementa també directament la part del fair play. És molt difícil de saber avui, perquè hem de calcular encara el pressupost de la temporada que ve i això és més complicat.
0: Però si el Barça es volgués reforçar l'hivern, el mercat de gener ho podria fer amb normalitat, podria fitxar qui volgués amb normalitat.
3: Sí, sí, el Barça aquest mercat d'hivern encara pot fitxar, està la regla 1-1, sí.
2: Però sense vendes? Hauria de vendre per bueno, anar a un gran jugador?
3: Recordeu que l'1-1 vol dir que per entrar té que sortir algú, eh?
0: Sí, sí.
3: Amb el que és la massa, amb el 1-1 vol dir això. Vull dir, sí que ara tenim un petit excedent, molt petit, que es permetria fer alguna coseta, però per tindre que fitxar algú, tindria que sortir algú, clar.
0: De quan és l'excedent?
3: Molt poc, ara no me'n recordo, però és molt poc, 3-4 milions, és que és molt petit.
1: No hi cabria el salari de Julián Álvarez, vaja.
0: En 3-4 milions no.
3: No, em sembla que no hi cabria encara. No, no.
1: Ni fent entrar el clau per la cabota, vol dir?
3: Et sembla que no. No hi cabria.
0: I hi ha previstes renovacions importants de jugadors importants de la plantilla? Ho dic perquè l'altre dia el director esportiu d'Eco va anunciar la de Rafinha, també la d'Espar, Marc Bernal... Tot això ja està previst i està contemplat al pressupost?
3: Sí, sí, sí, clar. Quan vam calcular el pressupost, això ja estava previst. O sigui, nosaltres ja es fa les previsions... O sigui, nosaltres tenim un problema, que tenim una plantilla molt jove, que és ben cert que no ens ha costat diners de fitxar-los, però, clar, progressivament tenen que entrar segons el seu rendiment en salaris de mercat. Perquè si no tindríem un problema d'oferta i demanda, i això és el que estem fent, i això és el que tenim previst no solament aquest any, ja l'any que ve, d'anar millorant aquesta situació de la nostra plantilla.
2: Quines renovacions queda pendents?
3: Em sembla que ho va anunciar l'altre dia el Deco, tenim el tema del Bernal, em sembla.
2: No, al marge d'aquestes...
3: Anirem veient com vagin assant. Això ja és un tema de la direcció esportiva i això és ell com ens ho va proposant.
0: Com estan les palanques? Lo de Barça Studios, el Seients VIP ara ho ha comentat, que s'estan venent per sobre de les expectatives, lo dels drets de televisió al final és bastant fàcil d'entendre, no? S'han anticipat uns ingressos a futur, però la de Barça Studios, el negoci, diguem-ne, que anirà dibuixant-se o al final és un tema que quedarà allà, que ja s'ha pogut anar eixugant alguna de les pèrdues que havia suposat i tal? Com estan les palanques?
3: Mira, les drets de televisió, ja ho has dit tu, estan evolucionant com tocava, i el tema Barça Studios, que era l'antic Brisbane, és el que vam explicar, no? Allò va ser un problema en aquell moment que teníem amb la Lliga, que no ens va valorar comptablement el valor de la palanca que vam fer dels drets de televisió. Com nosaltres en aquell moment ho vam voler fer al marge de la Lliga, que volia que ho féssim amb CVC, ho vam fer amb un altre, que no ens comprometia tant llarg temps com feia CVC, i ho vam fer en Sixth Street. Això va fer que la Lliga, en aquell moment que teníem mala relació, ens penalitzés. La interpretació comptable que ens va fer no va ser l'adequada per nosaltres. Llavors vam tindre que aixecar aquesta palanca que va ser Bridgeport, no? Llavors, la Bridgeport el vam valorar en 400 milions, més menys. El vam valorar, no, es va fer una valoració d'experts independents, que es va valorar que aquella empresa valia 400 milions, però clar, allò era el moment, estem parlant que era l'NFT, el token, el metaverso, tot allò valia, en aquells moments es valorava moltíssim. Recordeu vosaltres de que un dels candidats a el que va ser Spotify era una altra empresa del sector, que era Polkadot. que en aquells moments era una de les grans empreses. Aquella empresa donava més diners que Spotify, però bueno, jo en generava algunes dubtes a nosaltres, que més que res pel tema que es començaven les criptos, perquè això era més del món cripto, no? Bé, ens va crear alguna dubte, però nosaltres sí que veiem que havia un valor amb això del token i tal. Bé, en aquell moment aquesta empresa valia això, després progressivament això va caure en picat, i el valor de l'empresa, el part de que després els socis que també van entrar, que també tenien les expectatives que això podia anar millor i no va anar tan bé, doncs va anar caient el valor de l'empresa perquè no feia activitat. Avui per avui hem començat a fer activitat, i en el qual ja preveiem que els estats intermitjos del mes de desembre, amb els auditors ja estem veient que no haurà una depreciació, cosa que és una bona notícia. Serà la primera vegada en aquests anys que no fem depreciació de l'empresa. Ara, sí que estem treballant en buscar ingressos a aquesta empresa. Una de les coses que pot ser és el token, no? Que li estem donant moltes voltes, però és un tema molt complex. El token, estem treballant amb això, però no volem que sigui una cosa que, com ha passat a altres grups, que entra el token i es fan pujades i baixades del valor del token, i que això pot crear un tema reputacional pels nostres aficionats. Ens ho estem pensant molt, eh?
0: Ara comentava sobre la relació amb la Lliga. Ha passat per diferents moments aquesta relació amb Javier Tebas. Ara atravessa per un bon moment. Així, i li pregunto a vostè, perquè a més tinc entès que és una de les persones que va treballar en el seu moment per recosir aquesta relació amb Javier Tebas, amb el president de la Lliga, a qui li té un apreci a vostè, i és més fàcil quan et portes bé amb, diguem-ne en aquest cas, el dirigent de la patronal, el dirigent de la Lliga, que no pas quan estàs enfrontat?
3: Mira, a vegades posem molt a la figura del Javier Tebas. No, no, el Javier Tebas al final és el director, és el CEO d'això, no? Són els altres clubs, eh? Els altres clubs són els que també volen que es compleixin les regles del joc. O sigui, nosaltres quan vam entrar ja no solament era el Javier Tebas, eren els altres clubs que ens miraven en recel perquè sabíem de la situació econòmica que teníem. En el moment que hem anat millorant la relació econòmica, nosaltres, la relació també amb la Lliga, les discussions sobre el nostre fair play han anat baixant. Home, l'únic que vam fer és la situació personal millorar-la, però és això, millorar la relació personal. Pensa que els altres clubs són rivals nostres, eh? L'Atlètic de Madrid, el Real Madrid, altres que volen ocupar el nostre lloc. Són ells els que d'alguna manera també mantenen que les normes de joc siguin igual per tothom. Jo crec que no és tan sol això. El que vam millorar és la relació personal, que està deteriorada, però res més, eh?
2: Ara parla de la Lliga, amb la UEFA, el Barça va rebre una sanció de 15 milions. Pot garantir que no seguirà multant el club amb aquests 45 milions que queden una mica supeditats al tema del patrimoni net negatiu, amb aquesta fórmula del préstec subordinat, no? Aquesta temporada i per la que ve, no? 92-96 milions.
3: Bé, nosaltres aquesta part la tenim resolta, com bé dius, amb el tema del préstec subordinat. Aquest va ser un tema que vam solucionar, no solament amb la UEFA, la primera consulta va ser amb la Federació Espanyola de Futbol, que és el que tenia que regular el tema del subordinat, i va ser aprovat d'aquesta manera, no? Jo crec que avui per avui no tenim cap problema amb la UEFA. També és ben cert que també amb lo personal s'ha arreglat també la part de desaparèixer la Superliga, i bé, de tornar tots un altre cop al règim de la UEFA, les coses a nivell personal han millorat. Però dic el mateix que amb la Lliga, eh? Al final has de complir les normes, i nosaltres el que fem és complir-les, eh?
2: No hi haurà sanció.
3: No hi haurà sanció.
0: No hi haurà sanció de la UEFA, eh?
3: No.
1: Escolti, m'ha semblat entendre-li que, per tant, a partir del desembre ja no hi haurà cap més depreciació de cap palanca. Ho entes bé, senyor Oliver?
3: Sí.
1: De cap de les palanques, eh? Les palanques van ser, en el seu moment, un boomerang. Quan tires un boomerang, ostres, dius, quina bona pinta té aquest boomerang, i el boomerang vola, i de sobte aquell boomerang veus que torna i te la fot al mig del cap.
0: A no ser que t'acotxis.
1: Senyor Oliver, vostè és l'arquitecte de les palanques?
3: Sí, bueno, hem estat treballant en aquell moment. L'arquitecte som tots.
1: Però vostè és l'ideòleg de les palanques?
3: Bueno, no, això va ser un tema molt consensuat de tota la junta directiva de les palanques. No hi ha uns grans ideòlegs. És que no hi havia més sortides que fer palanques, perquè quan no tens diners i no pots fer una ampliació de capital, el que tens que ser és inventiu.
1: Inventiu.
3: Vull dir, clar, això és molt senzill, eh? Quan nosaltres vam arribar i teníem una situació de patrimoni net negatiu de 450 milions, en qualsevol empresa el que tens que demanar és als socis fer una ampliació de capital i ho reverteixes, aquesta situació. Quan tu això no ho fas, perquè nosaltres vam interpretar que el soci no podia ser... no tenia cap responsabilitat amb això, tens que buscar altres recursos, i l'única cosa és vendre actius de futur, que és el que vam fer. Les palanques és una venda d'actius de futur, no pots fer una altra cosa.
0: Ara el patrimoni net negatiu és de 168 milions d'euros. Quan calculen que estarà eixugat del tot?
3: Això, sé que sóc reiteratiu, però això té que veure amb l'estadi. O sigui, l'estadi, en el moment que tinguem l'estadi a ple rendiment, en el moment que tens un EBITDA positiu, tens un benefici positiu, és quan fas la reversió del patrimoni net. En el nostre càlcul, creiem que l'any 2030 el patrimoni net ha de ser neutre, ha de ser zero ja.
2: S'aixecarà l'article 67.
3: És la nostra expectativa. En el moment que nosaltres podem aconseguir... Home, nosaltres hem d'entendre que aquest article està suspès temporalment, eh? I nosaltres creiem que en el moment que això se solucioni i amb un estadi acabat, jo crec que es té que aixecar l'article 67, sí, i tant. En el moment que aconseguiu el patrimoni net zero, mínim o positiu, es té que aixecar.
1: Vostè, amb la vista ara, passat el temps, que és més fàcil d'analitzar les coses, va ser un error sobrecarregar aquella partida de pèrdues fins a 490 milions i després s'han convertit en un llast molt difícil, i que ha erosionat greument la qüestió del fair play financer. Vostè ara, amb el pas del temps, creu que aquella xifra de 490 es va convertir en una roca molt difícil de suportar, o ja van fer bé?
3: No, perquè, miri, els deterioraments el que vam fer és avançar-los. En dos anys hauria sigut la mateixa xifra, eh? Nosaltres el que vam fer és adelantar el deteriorament dels actius, però això, els dos anys hauria sigut la mateixa. Avui hauria sigut la mateixa xifra. Vam fer adelantar-ho, no vam fer incrementar-ho. Això és una cosa que amb el Javier Tebas teníem aquesta discussió, perquè ell ens deia, diu, oi, per què l'has hecho? És que nosaltres ho teníem que haver fet, si hagués sigut el mateix el resultat. Què ens va això empitjorar? Home, probablement la capacitat de fitxatge del primer any, del segon any ja no, perquè el deteriorament els nostres auditors ja ens ho haguessin fet igual, eh? O sigui, nosaltres el que vam anticipar és el deterioro en principi de mandat, no res més, eh?
0: Parlem molt del nou Camp Nou. El projecte inicial s'incloia a l'Espai Barça també el Palau Laurana, que finalment ha quedat fora de l'equació. En quin punt està ara mateix la construcció del nou Palau?
3: Bé, del nou Palau no hi ha res construït, el que sí que hi ha un projecte, no? El Palau ha passat per diferents fases, eh? El disseny del Palau era un disseny d'un Palau que avui per avui ja no estaria en normativa del que ens demana Eurolliga. Nosaltres anem al final a un Palau que té que tenir una capacitat del voltant de 20.000 persones per fer espectacles i d'entre uns 15.000 per esports, no? Aviam, la fórmula de fer el Palau ens han vingut diferents grups inversors dels que hi ha al món fent arenes, que el que ens pretenen és dir, escolta, faci una sessió de sol per 50 anys, nosaltres hi construïm això, vostès juguin els partits que tinguin que jugar, i nosaltres el que explotarem això és amb events, no? Clar, aquesta fórmula per nosaltres és molt bona, perquè això no ens va deute, nosaltres amb això no acollirem cap tipus de deute, i els socis no tenen que posar res, amb la qual és una fórmula perfecta, que no tindrem que incrementar més la deute del club per crear aquesta arena.
2: Abans d'acabar el mandat, el Palau, hi haurà una primera pedra, dic, perquè el senyor Cubell ja havia dit, no?, la primera pedra famosa 2025, i hi ha runes, és l'únic que hi ha.
3: Clar, el primer és que hem de treure les runes, perquè les runes...
2: No tarden 5 anys, entenc, no?
3: Sí, no. Conforme anem acabant l'estadi, no, que no haurà ni runes, no? Jo espero que en la temporada que ve ja la runa desapareixi. A partir d'aquí, que es comença a construir. Nosaltres, de totes maneres, al marge de tindre runes allà, el que estem fent és el projecte, eh? El projecte el tindrem acabat. Jo crec que aquesta temporada el tindrem acabat, el projecte, i tindrem licitat, jo crec que amb companyies ja la construcció del Palau.
0: Aquesta temporada, eh?
3: No, aquesta temporada, sí.
2: En un món ideal, però, diu que no va a deute, és veritat, però si vostès no haguessin tingut aquest deute important, l'ideal seria que vostès haguessin pogut explotar el Palau, perquè al final és veritat que no tens deute, però també no generes tants diners, no? Perquè no tens tu l'ús diari del Palau, per tant, generarà menys ingressos el Palau si se deixes explotació a 50 anys.
3: Segur que sí. De totes maneres, t'haig de dir una cosa, eh? Sí, el que nosaltres no tindríem és la capacitat de fer-ho nosaltres, l'explotació, perquè això no en sabem, eh? Nosaltres ja prou feina tenim sapiguent del que sabem. O sigui, al Barça el que fem és externalitzar les coses que no en sabem fer, i d'això no en sabem, no? Ara, cert, sí, evidentment, hauria hagut un ingrés més elevat. Com també, si no haguéssim vengut els drets de televisió a 6X Street, doncs tindríem aquest remanent. Però, clar, quan tens la situació que tens, tens que fer invents, no? I repeteixo, eh? Quan no tens la capacitat de buscar ingressos alternatius, com poden ser, no sé, altres clubs que hem de competir nosaltres, que, com deia el president l'altre dia, doncs, d'estats a semiestats, doncs has de fer inventiu. I no tens altra manera que buscar ingressos on no n'hi ha, no?
0: I ha dit una sessió a 50 anys, eh?
3: No ho sabem encara, pot ser 35, pot ser... Vale. Hem d'estudiar-ho, estem en la línia d'estudiar-ho, això.
0: Val, doncs agraïm al vicepresident del Barça, el responsable de l'àrea econòmica, Ferran Oliver, que hagi estat al Que t'hi jugues per comentar la situació econòmica del club. Gràcies i aviam si el primer equip de futbol masculí continua tirant, perquè així, com dèiem ara, no, és com tot un cercle.
4: Home,
0: i és més fàcil que les coses surtin bé.
4: Sempre és millor que funcioni el primer equip, que sí, perquè si no... Escolta, mira, ja m'ha estalviat 100 i pico milions del Julián... I ha sortit molt bé, eh, que sí? Coi, doncs així, si podem anar aprofitant coses...
0: No sé que Rafinha la renovació vagi a reclamar que aquests 150 milions una part li toquen a ell.
4: Ja parlaríem.
0: Albert, alguna cosa per tancar?
2: No, que, bueno, que és l'home important i l'home més buscat aquests dies durant l'assemblea, els dies previs, i que té feina, perquè sap que fins a l'any 2028, no, fins que l'estadi estigui enllestit, doncs el Barça fa aquesta travessia pel desert que és tu ara i que s'ha de mesurar molt bé les despeses, no, que les despeses no se'n vagin, contenir-les.
0: Que a Montjuïc es tornarà a principi de la temporada vinent, ja s'aprofitarà per instal·lar la coberta i fer les obres tot just acabi aquesta, que l'últim partit al Camp Nou és el 20 de maig, i en principi es calcula que gener-febrer del 2028 ja es pugui tornar al Camp Nou, és a dir, no serà tota la temporada vinent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, sinó una part, mitja temporada.
3: Bé, nosaltres calculem que... hi ha dos càlculs, eh? Un és el càlcul d'obra, que nosaltres estem calculant que a finals d'octubre, novembre, estarà la cúpula, el que ens diuen posada, però nosaltres, la veritat, a nivell econòmic, és el que em toca a mi, ens cobrim i calculem que la tornada a l'estadi a nivell operatiu és a finals de gener.
0: Val, finals de gener és el que es calcula econòmicament.
3: Sí, amb 95.000 espectadors.
0: 95.
3: Això és el que sí que dona un canvi important a nivell econòmic a la temporada 27-28.
0: No és aquesta, sinó la vinent.
1: Escolti, només un matí, senyor Oliver. De la mateixa forma que el Camp Nou, quan estigui complert amb 105.000 espectadors, etcètera, etcètera, li donarà a vostè entre 425 i 450, ara, l'estadi que coneixem ara, amb aquests 62 del mes de setembre, quan li està donant?
3: El que estem fent ara, sí.
1: Quan fa ara?
2: 2,75.
3: 2,75, 2,80, sí. Estem aquí.
0: 2,80. Ferran Oliver, gràcies.
3: Molt bé. Moltes gràcies.
0: Jordi, ara s'incorpora l'Albert Llemós al Que t'hi jugues per analitzar el que ens acaba d'explicar el Ferran Oliver. Em quedo amb que el patrimoni net negatiu, que és de 168 milions d'euros en negatiu, estarà eixugat, calculen, al 2030. Sí. El 2030 i el patrimoni net serà neutre, que això passa per acabar de construir el Camp Nou, que facturarà entre 425 i 450 milions d'euros. Aquest increment de previsions ve perquè a l'hora de vendre els seients VIP s'han adonat que s'han venut més fàcilment del que pensaven, que l'estabilitat econòmica del Barça passa per aquí, per la construcció del nou Camp Nou, que es preveu, almenys a nivell econòmic, que es pugui ja tornar a utilitzar amb la coberta i 95.000 espectadors a finals de gener del 2028. Fins llavors, quan comenci la temporada vinent, el Barça jugarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, que de les palanques, la, diguem-ne, que ha provocat més mal de caps, Barça Studios, ja no tindrà més depreciacions, que la fotografia del Fair Play es mantindrà estable al gener. Per tant, el Barça, que té un petit remanent de 3-4 milions d'euros de fair play, podria fitxar algú, però si és una gran incorporació hi ha d'haver també una venda, i la fotografia de l'estiu és difícil de preveure encara, per tant, no sabem si el Barça podrà operar amb normalitat com en aquest mercat de fitxatges l'estiu vinent, o ho haurà de fer amb restriccions, donat que l'equip haurà de tornar a Montjuïc.
1: Sí, jo crec que de tot el que has dit, el més important, en efecte, són aquests 425-450. És que és més d'una tercera part del pressupost. És més d'una tercera part del pressupost. Tenir un estadi propi per guanyar-hi els teus títols en el teu estadi, això satisfà el seguidor i satisfà els números del Barça, que 5 anys després, ha dit el senyor Oliver, 5 anys després, torna a recuperar la regla 1-1. Pot inscriure amb normalitat. També diguem-ne que és una cosa interessant. I les palanques, doncs, home, ja ho ha dit ell, no? S'estudiaran a Oxford. S'estudiaran en algun lloc o altre, s'han d'estudiar, perquè s'inflaven de mala manera, certament, els NFT, els token, però s'inflaven, però van servir per inscriure. I després, quan tornava, però no és cap broma. Per cert, ha dit inventiu, eh? Ha dit, no hi havia més opció que les palanques. S'havia de ser, ha dit, inventiu. Jo no recordo ara, Jaume Arroles, no sé si va fer servir enginyós...
0: Sí,
1: però
0: enginyós, crec.
1: Tot ha anat girant al voltant de la capacitat d'inventar.
0: Albert.
2: Sí, amb aquests 3 o 4 milions, ara ho comentaves, no? De remanent que queda, està clar que no pots fer cap tipus de barbaritat, perquè si has de pagar mitja temporada del salari d'un futbolista, tens molt poc marge, no? I si haguessis de pagar fins i tot una clàusula, ja no et dona, no? L'amortització de la part proporcional d'aquest mig any. Per tant, té molt poc marge el Barça, ja contempla, no? Aquestes renovacions que s'han de poder fer d'aquí al 30 de juny. Per tant, hi ha poc marge a dia d'avui per fer algun tipus de moviment. Però tot el focus, el discurs dels últims mesos va centrat en el que dèiem ara, de 2028, horitzó, no? Per començar a respirar, treure't aquestes pedres de la motxilla tan pesada, i a partir d'aquí ja pensar en el Palau, a partir d'aquí pensar en aquest 2031, no? Quan acabi tot una mica el mandat de la Porta i tinguis, sobretot, aquesta capacitat de començar a fer baixar el deute, 2.680 milions de deute, i l'objectiu del Barça és aquella temporada, l'any 2031, que comencis a baixar el deute a 2.500 milions, no? Per tant, ens venen, com dèiem ara, 2 anys de travessia pel desert, passar molta calor, passar-ho molt malament, i després veure doncs, si tot surt i no hi ha un enconstipat. Ho dèiem l'altre dia, sí que crec que això és molt important.
0: Ara
2: si
0: parlem a nivell econòmic, òbviament ens toca gaudir del futbol, que el primer equip tira molt i tampoc necessita grans reforços ara mateix. Estem parlant del tema econòmic, que no ens vingui cap constipat.
2: Correcte, perquè si no hi ha un constipat aquí, el Barça té un pla definit i veurem si li va bé i se'n pot sortir. Si ve un constipat, és veritat que estàs passant ara, traspassant pel caire del precipici, no? Perquè la situació és molt delicada, perquè el ràdio d'endeutament respecte a l'EBITDA, no? Que és un control financer, un instrument financer, és complex, amb qualsevol empresa normal, el Barça no és normal, el Barça estaria en una situació molt delicada.
4: I ara tu n'hi ha de venir una pandèmial, cuidado.
0: Una pandèmia mundial.
4: Ja, aquí ve de compte amb les pandèmies que de sobte, nyec. El covirus i totes aquestes coses.
0: Coronavirus.
4: Molt de compte. Molt de compte. Perquè així és patapam. Saps què vull dir?
0: És que no em puc amb aquesta imitació. Em supera. Sobre el Palau Laurana, ha dit que el projecte el tindran de fin d'aquesta temporada i la licitació també.
2: Sí. Ja depèn de l'Ajuntament, també tot, a partir d'ara.
0: S'han de donar pressa, hi ha feina per fer. Us convenç aquesta fórmula d'una sessió a 50 anys, veurem si són 35, amb una altra empresa que exploti el Palau, el construeixi, l'exploti i deixi que el Barça l'utilitzi per als partits de les seves seccions?
1: Tot el que sigui cedir és mal assumpte, no? Tot el que sigui cedir és mal assumpte, perquè no podràs explotar el teu propi Palau. Però certament la xifra de l'endeutament és tan elevada que incrementar-lo podria ser fins i tot una mica irresponsable si no estàs en condicions d'atacar el deute. Per tant, em sembla que, com diuen en castellà, això del Palau és una mica a la força orca,
0: I Ferran Oliver també ha dit que al final ells no saben explotar, diguem-ne, comercialment un espai com el Palau Laurana per fer concerts, per exemple, perquè hi ha empreses que es dediquen a això i millor que ho faci algú altre. Ha dit això, no?
4: Sí, però no passa així, que en temes de construcció ho tenim tot en ordre,
1: Hombre.
4: En temes de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, ho tenim tot. Emcat.cat, amb els preus més competitius, home, ja és on es nota la qualitat en els acabats. Emcat Group.
0: Albert, hem parlat amb el vicepresident econòmic del Barça, Ferran Oliver, sobre els números del club. Li hem demanat també a l'oposició una opinió. Víctor Font no vol parlar públicament perquè creu que ara no és el moment, tot i que li hem demanat una valoració sobre la situació econòmica del Barça 3 dies després de l'assemblea. Si ho han fet altres persones que van manifestar la voluntat de presentar-se a les eleccions del Barça.
2: Sí, comencem per Marc Síria, no? Que va ser un dels precandidats, no? A aquestes eleccions del Barça. Valora molt positivament el fet de superar aquests 1.000 milions d'ingressos del Barça aquesta temporada. És una molt bona notícia, però també ho és, en certa manera, d'igual manera, les pèrdues que també pugen. I per a Marc Síria és insostenible que el patrimoni net sigui negatiu encara.
5: El Barça acaba el seu exercici i li falten 168 milions d'euros per afrontar les seves obligacions. I com ho fa? Doncs endeutant-se més o venent o anticipant patrimoni, no? Doncs bé, això en el temps és una situació insostenible. I per tant hauríem de plantejar-nos que un club que factura doncs, més de 1.000 milions d'euros, doncs això no ho pot permetre, no? Que aquesta situació es segueixi repetint exercici darrere exercici, i per això anem incrementant el deute de forma exponencial, no?
2: Diu Síria també que s'ha de ser molt més exigent amb els partners, en referència també, doncs, per exemple, amb l'IMAC i amb totes les empreses, no?, amb les quals el Barça treballa, que és molt positiu la capacitat extraordinària, paraules textuals, de l'àrea comercial i de BLM, però que el crèdit de 300 milions que s'ha demanat de més representa un 20% més del que costa realment l'Spotify Camp Nou. I parla de reptes, Marc Síria, convertir els ingressos en benefici i després anar al deute.
5: Els grans reptes són que el Camp Nou generi realment el que l'Excel dibuixa. El segon és desenvolupar àrees que portem molts anys dient que són essencials pel futur del club, com l'àrea digital, no? I que no haguem d'anar a deteriorar-la com ha passat amb Barça Studios. Em fa ser positiu, i sento ser pesat, però em fa ser positiu la capacitat extraordinària de generar ingressos per part de l'àrea comercial i per part, en aquest cas, de BLM. La veritat és que estem davant d'una àrea estratègica que ens omple d'orgull i que té una capacitat de creixement en els propers anys brutal. Per tant, tenim els actius, estan allà per donar-li la volta a aquesta situació i són: ara cal transformar aquests ingressos en benefici. El benefici en caixa i la caixa en reducció de deute.
2: Reduir el deute, per tant, deia Marc Síria. Molt ràpidament, Xavier Vilajoana diu que un dels principals problemes és la política esportiva del primer equip funciona molt bé, però la massa salarial s'ha disparat com en els pitjors anys. I també Vilajoana, quan se li pregunta si estem millor que la temporada passada, creu que els ingressos pugen, és cert, superen aquests 1.000 milions, però també ho fa la despesa del deute, i que no hi ha cosa pitjor que necessitar deute per fer front a l'activitat ordinària.
6: En absolut, es pot dir que la situació actual del club millora la que teníem en acabar la temporada passada. És veritat que els ingressos han pujat en 60 milions, és un 6% dels ingressos que teníem, un augment del 6%, però, en canvi, per exemple, el deute ha pujat, si tenim en compte el criteri de la Lliga, un 30%, i segons el criteri del senyor Oriol Amat, s'ha augmentat en 200 milions, pràcticament, que és un 40% més. Si, a més, afegim que s'ha demanat 500 milions més de deute, no?, per poder-se endeutar en 500, això ja fa la situació molt i molt preocupant. No hi ha res pitjor que l'activitat ordinària de qualsevol institució, empresa, etc., haver-la de pagar demanant més deute.
2: Les valoracions dels dos precandidats, i deixa'm un apunt, sí que crec que és important, al gener del 2026, en aquests micròfons, Josep Cubells deia que amb el nou Palau el Barça de bàsquet seria gairebé sostenible. Ara amb aquesta fórmula probablement no tinguis els ingressos per fer-ho.
0: Gràcies, Albert Llimós. Podreu recuperar l'entrevista amb Ferran Oliver a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Descarregueu-la, que és gratuïta. Allà busqueu SER Catalunya, Ràdio Barcelona, Lleida, Tarragona, Camp de Tarragona, Girona, el que vulgueu. I si no, a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat. Fem pausa i a la segona hora saludem el Ramon Besa. Avui el flaquit de festa seré jo qui sortirà a prendre un cafè amb ell.
7: Què t'hi jugues?
8: Ràdio SER Principat d'Andorra. Abans de plegar, obre el balcó a tota la vall. El balcó a Andorra. 20 minuts cada vespre per resumir l'actualitat de la jornada. Amb Bernal Sanllehí i Ricard Rovirosa. Cada dia a partir de les 7:20 a Ràdio SER Principat d'Andorra. I quan vulguis, a l'API web de la SER.
9: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
10: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angulastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angulastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
11: Amb l'acord d'associació, podrà venir tothom a viure a Andorra? Es mantindran les quotes d'immigració? I què passarà amb els controls a les fronteres? Són preguntes que generen dubtes i les volem posar sobre la taula. A l'Estirant el Fil d'Europa volem saber-ne més sobre l'acord d'associació amb l'anàlisi de persones expertes en cada matèria. Cada primer dijous de mes, a partir de la 1 del migdia, a l'Aquí Andorra. Estirant el Fil d'Europa, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
12: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Ràdio SER, Principat d'Andorra.
8: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. Els bombers han sufocat aquesta nit petites revifades de l'incendi de la Carola. Tot i que el foc està estabilitzat, els efectius de guàrdia han actuat per apagar algunes flames que s'han generat a partir de la brasa acumulada en els blocs 1 i 4. Una tasca que han continuat fent durant tot el matí, ho explicava a primera hora el cap de guàrdia Marc Roger.
1: Pel que us deia, façana ventilada vol dir que circula per dintre d'una façana que es toca un edifici amb l'altre, tot i que la seva estructura inicial de formigó no es toqui, sí que es toca gràcies o per culpa de, en aquest cas, d'aquesta façana ventilada. Sumat a que aquests 12.000 metres que ja us comentàvem que tenim d'aparcaments, aquests 12.000 metres són molt diàfans, molt oberts, vale? Llavors té una circulació molt ràpida.
0: Tot just fa uns pocs minuts s'han actualitzat per última vegada la situació. Esperem doncs, poder-vos oferir aquesta informació de darrera hora en els pròxims minuts. De totes maneres, malgrat que l'incendi, insistim, a primera hora d'aquest matí encara no l'havia extingit, des d'ahir ja estava completament estabilitzat i no es temia en cap cas que es pogués extendre cap a la zona de bosc que envolta l'urbanització. De fet, el treball dels bombers, detallava Roger, s'ha concentrat a salvar precisament dos dels set blocs que són els que havien quedat menys malmesos.
1: Ara ja estem en un treball més quirúrgic, estem en un treball més d'interiors, en un treball més d'intentar salvar algunes dels edificis que estan encara en peus i que estan encara en mitges condicions. Actualment tenim una part molt afectada, que és la part que dona més cap a la banda del Coll d'Ordino, que són els primers quatre edificis, que per numeració ja els tenim catalogats així, i sí que

0: Jo ja els tenim catalogats així. I sí que ara estem intentant protegir de les flames el sisè edifici, que en diguem el Q6 i el Q7, que són els que donen més a la banda del poble d'Ordino.
1: Com dèiem, durant tot el matí han treballat 6 efectius del cos de bombers. Precisament, Eduard Batriu descartava que aquest incendi hagués estat provocat. El cònsol menor d'Ordino passava ahir tot just al migdia en aquesta hora pels micròfons de l'Aquí Andorra i valorava l'estat de la situació. Aleshores, els bombers encara treballaven per controlar unes flames que havien calcinat 4 dels 6 edificis de l'urbanització, però, com dèiem, n'hi havia 2 que es podrien salvar. Qüestionat per les primeres impressions sobre l'origen del foc, ell mateix descartava que fos intencionat, però alhora demanava prudència i cautela fins que la policia i els bombers presentessin l'informe definitiu.
2: A veure, jo una mica totes les reunions que he fet in situ policia i bombers, la veritat és que s'ha de deixar fer, com molt bé dius tu, no? Que tot això s'extingeixi, s'apagui i es pugui fer els estudis escaient. Jo penso que el fet de que algú es pugui pensar de que fos provocat, això es deixa amb un 0,0001% de possibilitat.
3: Descartat del tot, eh?
2: És un país molt segur i això vull dir que... No, jo per la meva sensació és que es descarte, no? Però, clar, jo aquí no puc dir el treball de la policia. No en guardo prou.
1: Les flames a l'incendi de la Carola tot just ahir van generar una columna de fum important, però no va generar grans efectes entre els residents d'Ordino. Sí que van recomanar tancar finestres als veïns que estan més a prop de l'urbanització situats al coll d'Ordino. El més important, assegurava el cònsol menor, era que no s'havia lamentat cap víctima i el motiu era que eren pisos encara buits per les obres no estaven finalitzades, malgrat que perdre la urbanització ideada per l'arquitecte Jean Nouvel era un cop dur per la parròquia. Batriu confia que almenys aquests 2 edificis amb els quals encara s'està lluitant per evitar perdre'ls del tot es puguin recuperar i amb ells el projecte no desaparegui del tot. Canviant de qüestió, el pla d'ordenament urbanístic d'Andorra la Vella limitarà fins a 7 les plantes en les quals es pot construir, també elevarà fins al 30% la cessió urbanística. Així ho explicaven els cònsuls Sergi González i Olaya Lozada durant la presentació d'aquest document. La cessió, com dèiem, del 30% suposarà duplicar la que hi havia fins ara i amb la revisió que es preveu d'aquestes cessions es planificaran, explicava el cònsul major Sergi González amb antelació i es podran tenir, per tant, diferents ja usos com ara zones verdes, aparcaments, places, equipaments o habitatge.
4: Qualsevol pla parcial que es desenvolupi, la cessió que haurà de fer els privats serà d'un 30%. Però per què aquest 30%? Jo crec que ja ho hem dit per activa i per passiva. Doncs per tenir una planificació aquí, com bé deia la Mònica, tenim un plan de tota la parròquia i hem fet un pas endavant molt important. Jo moltes vegades amb urbanisme, que és la meva conselleria, quan començàvem a planificar noves inversions, teníem que fer ajustos per quina cessió disposa el comú. No estaven marcades, és molt important, no estaven marcades, hi havia molt poques cessions marcades dintre del plànol perquè llavors preveure, no?
1: La revisió parteix de la voluntat de reduir la pressió urbanística i adaptar el creixement de la parròquia a les característiques territorials. L'edificabilitat, per tant, es reduirà un 40% de mitjana i es limita el nombre de plantes màximes que pot tenir un edifici a 7. El POUP actual l'estableix en 15. També es planteja guanyar uns 5.000 metres quadrats de zona verda al parc central respecte del plantejament actual i reduir l'edificabilitat prevista. I quan al creixement es preveu doblar la població, a llarg termini, això sí, però en cap cas triplicar-la com recollia l'anterior versió del Pla d'Ordenament Urbanístic. I amb aquesta mateixa qüestió, però ens canviem de parròquia perquè el POUP de la Massana ha tancat el període d'exposició pública i ho ha fet amb 107 al·legacions. La cònsul major Eva Sansa considerava que és una xifra moderada tenint en compte els canvis que introdueix i que afecten sobretot el creixement de la parròquia. A futur, de fet, apunta que molts propietaris han estat sensibles a la situació i per això han acceptat moltes de les modificacions proposades. Cal recordar que la Massana va optar per revisar el Pla d'Ordenament d'Urbanisme a partir d'un consell consultiu en el qual hi havia representats diferents actors socials, polítics i econòmics de la parròquia. Entre les principals mesures que preveu hi ha la reducció del potencial de creixement urbanístic i també adapta el desenvolupament del sòl a la disponibilitat de recursos, serveis i infraestructures. Reforça els criteris de preservació del paisatge i estableix nous paràmetres per determinar a on i amb quina intensitat es pot desenvolupar el sòl.

0: urbanitzable. Una altra novetat és que el terreny de cessió obligatòria quedarà predeterminat, de la mateixa manera que ho serà el d'Andorra la Vella, com ara escoltàvem, i revisarà les normes urbanístiques per preservar la singularitat arquitectònica de la parròquia. I Andorra participa a l'Assemblea General de les Nacions Unides i s'ha adherit a dos protocols internacionals contra la delinqüència organitzada. A més, ha ampliat la xarxa de relacions diplomàtiques amb 5 nous països, concretament són Sierra Leone, la República Centreafricana, Zàmbia, Eritrea i Guyana. La ministra de Defensa Exteriors i Matora es va reunir amb el seu homòleg de Xipre per preparar la trobada de petits estats d'Europa a finals de setmana i el cap de govern, Xavier Espot, intervindrà tot junt aquest vespre davant l'Assemblea General de les Nacions Unides. L'ampliació de l'Hospital de Meritxell costarà 65 milions d'euros i inclourà un segon edifici connectat amb l'actual. La ministra de Salut, Helena Mas, presentava aquesta iniciativa que donarà cobertura al creixement de la població i al seu progressiu envelliment, així com a l'increment de l'activitat sanitària, la qual és cada vegada més complexa. D'aquesta manera, el projecte combinarà la construcció d'un nou edifici i la connexió física i funcional amb el primer, que permetrà ampliar el servei d'urgències amb 13 boxes, incorporarà dos quiròfans i un tercer d'obstètrica, ampliarà la unitat de cures intensives i disposarà també de nous espais per als acompanyants. La ministra detallava que la redacció del projecte costarà uns 5 milions d'euros, però només es compromet a tirar-lo a tenir-lo enllestit abans que finalitzi el mandat. La continuació o no dependrà, diu, del pròxim executiu.
1: Nosaltres el que proposem aquest any és que tinguem una redacció del projecte. Què passi després amb aquesta redacció del projecte dependrà, doncs, de qui hi hagi assegut a les, amb aquesta cadira o a les cadires, doncs, del Ministeri de Salut, del Ministeri de Territori i Ordenament Territorial. I llavors nosaltres el que sí que preveiem és que puguem avançar tot el que podem amb aquest projecte, que és el d'ampliació de l'hospital, arribant a tenir, doncs, la redacció del projecte.
0: Mas detallava que dels 65 milions que costarà, 44 corresponen a l'obra nova, 21 a la reforma estructural de l'edifici ja existent i encara hi haurà mig milió d'euros més per altres reformes i ajustos funcionals. I tanquem amb un apunt d'economia perquè l'empresa familiar andorrana destaca la necessitat de captar empreses del valor afegit per diversificar l'economia. Va ser durant l'esmorzar de premsa que es va celebrar tot just ahir quan el president de l'entitat, Daniel Aristot, defensava que els sectors tradicionals han de mantenir el seu pes, però assegurava també que cal un complement, que seria a partir d'empreses diferents de diferents sectors que funcionin i que vulguin establir-se al Principat. Un altre element clau per aconseguir aquest fet, volem dir, és la imposició fiscal, ja que en l'última dècada denunciava Aristot aquesta ha pujat significativament i això ha anat en detriment de l'atractiu fiscal que té Andorra. De fet, recorda que fins ara hi ha hagut molta demanda per venir a fer negocis al Principat i s'ha de controlar seriosament aquest increment fiscal, deia, per tal de preservar l'avantatge que suposa. Finalment, el president alertava del pes que té el sector públic en la generació de riquesa i creu que hauria de venir més per part del sector privat. Com dèiem, Aristot feia aquestes declaracions durant l'esmorzar que va fer ahir amb la premsa, en el qual va proposar també la creació d'un pacte d'estat sobre habitatge, un altre sobre la reforma de les pensions i el tercer, un acord nacional que feia referència a la creació d'un fons d'inversió estatal amb participació privada que hauria d'assemblar-se, diu, al model canadenc, que inverteix en sectors estratègics per al país. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
2: Com estem? Bona tarda.
0: A veure, Jordi, no havíem d'entrar a la tardor?
2: I hem entrat a la tardor? Això és irrefutable.
0: Això és així, eh? M'ho confirmes. Estem a la tardor.
2: Sí, però el que et deia ahir...
0: I per què crec jo que encara estem al juny?
2: Perquè, a veure, com t'ho diria... empanat?
0: No, empanat no.
2: La calor ajuda, eh?
0: Acalorat, Jordi. Vaya nit, no sé si és tòrrida o si és tropical o no sé què, però vaya nit més infecta hem passat aquí.
2: És de temperatura molt alta, però responent la pregunta i sense bromes, bé, això tan preocupant, no?, que es van validant els pronòstics a mitjà i llarg termini de que sempre estarem per sobre o molt per sobre de la mitjana pel que fa a temperatures. I si et dic que encara no hem assolit el màxim de calor d'aquesta setmana, com et queda?
0: No, això ja ho sé, perquè jo t'escolto, Jordi, i em vas dir que això passarà divendres.
2: Sí, entre demà i divendres.
0: Veus?
2: Poca variació, però estadísticament significatiu, no? Perquè, mira, hi ha un observatori que s'està fent molt famós, l'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, a la part alta, està a uns 400 metres d'altura, però mesurat des del 1914, si no vaig errat, i aquest mes de setembre s'ha superat 9 dies el que fins ara havia estat el rècord pel mes de setembre. De manera que, bé, i això està passant, no? La desviació respecte a la mitjana ahir era de 5 graus. Aniran sortint també dades d'aquí d'Andorra, però bé, és la que tenia més a mà i ens serveix, no? Perquè, bé, estan sortint ja molts estudis que parlen de l'ascens de temperatura als Pirineus. Clar, tot va quedar una miqueta dissimulat possiblement aquest passat hivern amb una percepció d'hivern com els d'abans a gran part del Pirineu, quan nosaltres, els repelents de les dades, dèiem que no ha estat fred. Que hagi estat nivós no vol dir que hagi estat fred. I aquest és un escenari, no?, que és factible dins d'un ambient més calent, doncs no té per què no nevar. Quan es donen les condicions, doncs fins i tot les nevades poden ser més significatives perquè hi ha molta més humitat disponible a l'atmosfera. M'estic enrotllant molt.
0: No, anava a dir-te, sigui com sigui, queda molt per les nevades. Això és irrefutable, que queda molt per les nevades.
2: Ara només toca nerviosisme pels bolets. Les nevades després de la temporada dels bolets. Tens raó. Bàsicament, per aquesta tarda, com ahir, sol, calor d'estiu, màximes al voltant dels 30 graus en Torrelavella cap al sud, al fons de les valls, una mica de vent de sud, que frenarà quan arribi la nit, i el que dèiem, demà i demà passat, el mateix sol, evidentment, però continuarà lluint durant tot el dia, amb temperatures que podran pujar una mica més, tant les mínimes com les màximes, a l'espera que el cap de setmana baixin, però igualment continuarà fent calor.
0: Doncs amb ganes que arribi el cap de setmana, tot i que sigui una mica menys només calorós que el que tenim ara. Jordi, gràcies i t'escoltem aquesta tarda.
2: Que vagi molt bé, fins la tarda.
3: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com, el suport que el teu negoci necessita.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Aquí, Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui, dimecres, avui tenim tertúlia d'actualitat i ens visitarà la Montse Ronxera, que ja ens va acompanyar tota la temporada passada, i us presentarem una de les cares noves d'aquesta tertúlia, que serà la Roser Sunyer. Amb elles analitzarem l'actualitat i arribarem fins a la 1:40 aproximadament. Nosaltres arrenquem.
6: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Una i 16 minuts, Montse Rotxera, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Roser Sunyer, què tal? Molt bona tarda a tu també.
2: Hola, bona tarda.
0: Encantat que ens acompanyis amb nosaltres aquesta temporada a la tertúlia. Montse, tu també, eh?
1: Gràcies.
0: Ja vas participar a l'anterior i gràcies per voler continuar amb nosaltres. Una mica, doncs, primera pregunta habitual. Com us ha anat l'estiu, tenint en compte que ja estem començant octubre, amb la qual ja, doncs, queda molt lluny. Roser.
2: Molt bé, un estiu de muntanya, un estiu de proximitat, però molt agradable, molt bé.
1: I jo també un estiu d'Andorra. He estat aquí i m'he mogut relativament poc.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Mira, va perfecte perquè com que ja la propera ja serà octubre, doncs aquesta pregunta ja me la salto perquè ja estem tots ben centrats en l'actualitat. I l'actualitat, com no pot ser d'una altra manera, aquesta setmana o fins i tot avui mateix, vaja, doncs ve marcat per aquest incendi que es va declarar tot just ahir a la Carola, que ha provocat, vaja, que s'hagin cremat fins al moment, a falta de confirmació de les últimes notícies que encara no tinc i intentarem doncs recollir-les ben aviat, doncs l'incendi no ha estat sufocat del tot, tot i que està controladíssim. Sembla que s'han calcinat 6 dels o 5 dels 7 edificis aproximadament. Una mica, doncs, no sé si no, us preocupa, no sé, una mica, doncs, aquestes construccions en plena muntanya poden acabar generant un risc. No, donem per sentat, evidentment, que falta tot l'informe, falten tots els... és a dir, conèixer tota la informació, però al final i segur que tenir tots els permisos concrets. Però no sé, una mica, doncs, relacionat amb la construcció, Roser, doncs, si aquestes coses poden passar.
2: Segurament sí, sí que poden passar, i de fet... A part de l'ensurt de la notícia i de tenir la informació de que no hi ha hagut víctimes, perquè és el primer que jo vaig pensar, mare meva, i no sabia que encara no hi vivien, i vaig pensar si estan vivint, després hi ha elements que et fan reflexionar, perquè parlem doncs de que hi havia molta fusta, parlem de molt corredor que facilitava l'estesa de les flames a nivell, per exemple, dels ascensors, i per tant, sí, clar, si ens apropem tant a la muntanya, doncs el risc hi és. Risc zero no existeix, però et fa pensar, a mi m'ha fet pensar molt aquest incendi.
0: Montse, abans de donar-te, mira, ja, és que ja ho tinc, el cap de bombers ha intervingut fa uns minuts per explicar que la previsió és donar per extingit l'incendi tot just a final del dia, vaja, i de moment es mantenen encara 3 dotacions treballant en l'estructura, perquè la última informació que teníem és que doncs, hi havia 6, ara ja només en queden 3, i la intenció, doncs, o la previsió, és que l'incendi pugui estar apagat a final del dia. Ja està. Perdona, Montse, et deia el mateix.
1: No, jo realment l'única cosa que voldria és lamentar-ho, no? Perquè... A veure, sempre que hi hagi un incendi d'aquesta magnitud, doncs evidentment és un tema preocupant, però en aquest cas el que penso que s'ha de dir és que era un edifici emblemàtic, i sempre he apostat, bueno, jo penso que s'ha d'empènyer tot el que és la iniciativa privada a fer aquest tipus d'edificis emblemàtics, perquè en moltes grans ciutats del món doncs són una crida, és a dir, jo penso que la Carola, no sé com acabarà quedant la cosa, si ho reconstruiran o com ho acabaran de resoldre, no? Després de l'incendi, però per exemple, tens el gran mercat doncs, de Rotterdam, que és un edifici emblemàtic, o tens a Londres doncs, també un altre edifici doncs, que també és del Foster. És a dir, hi ha llocs que hi vas per veure un edifici d'un arquitecte que és molt, molt conegut, no? Bueno, per no parlar doncs, de la Guggenheim, no?, a Bilbao. En fi, exacte, jo penso que és una mica una llàstima això que ha passat.
2: A més, amb el temps que han trigat.
1: Clar, per lo que eren les característiques constructives, a mi personalment em sap greu, perquè penso, ja et dic, que els privats que fan la inversió i que fan l'esforç d'apostar per uns arquitectes, o un arquitecte en aquest cas realment de renom mundial, hagués estat una atracció turística més a Ordino, això, perquè hi ha gent que visita i que ve a veure-ho.
0: D'alguna manera, ahir el cònsol menor d'Ordino, l'Eduard Batriu, doncs també es lamentava precisament una mica amb la línia que dius, Montse, de dir, ostres, és que era un edifici punt, singular, sí. Però clar, és un edifici singular, insisteixo, i m'estic posant el pitjor, però vull dir, és un edifici singular, gairebé tot de fusta, al mig del bosc, en una època també, en una època, sí, com diu Roser, és veritat, es va començar a dissenyar molt, ja molt fa temps. Molts anys, però vull dir, un canvi climàtic, estem a gairebé l'octubre.
2: Però sí, sí que és veritat que no, jo no puc dir que sigui de tot del meu gust arquitectònic com a edifici, però sí que hi havia un esforç d'integrar-lo.
0: Sí, sí,
2: això se li ha de reconèixer i hi havia l'esforç. Però també és veritat que, clar, haurem de vist com van les coses a nivell de focs, que aquesta no és un foc de bosc, però s'haurà d'estar molt atent a les situacions actuals.
0: Al final, no sé, doncs, al final, tots la tasca del cos de bombers doncs, sempre és encomiable i més en aquests casos, però no sé si a vegades tenen els efectius necessaris, les ajudes necessàries. És veritat que aquesta vegada doncs, fins i tot van haver de... van rebre l'ajuda, vaja, per part d'efectius de les casernes de la Seu d'Urgell, però no sé una mica, doncs, al final, si al final vosaltres que heu estat en llocs de responsabilitat, al final els bombers sempre demanen, i tots els serveis públics demanen més i efectius i més i fan més demandes, i en moments com aquests arriba el dia i són necessàries.
2: És una reflexió que haurem de fer. Evidentment que van fer la seva feina i des d'aquí s'agraeix tota la tasca que van fer, però és veritat que amb el creixement de població que hem tingut haurem de repensar algunes d'aquestes estructures. I tenim, per exemple, tenim edificis com les torres que davant d'un foc s'ha de tenir un pla molt específic per això.
1: Sí, i de fet també aquí el que s'ha de remarcar és el fet que siguin unes circumstàncies especials, que s'ha de preveure, que tinguin unes dotacions suficients perquè quan hi hagi una operació d'aquesta envergadura doncs puguem respondre. Però aquest any, que malauradament ha estat un any doncs, de molts incendis, tant a Catalunya com a França. Hem vist que hi havia una certa mobilitat, és a dir, que els nostres bombers andorrans han anat a donar suport doncs, tant a França com a Baix Espanya. I per tant, a mi em sembla lògic que hi hagi aquesta reciprocitat doncs, en un cas especial com ha estat aquest. Però bueno, jo estic d'acord amb la Roser, que penso que tal com estem creixent és absolutament necessari que tinguem els recursos per afrontar qualsevol circumstància, per especial o excepcional que sigui.
2: Perquè jo llegia que, per exemple, els hidrants, o sigui, les boques d'aigua no havien donat, no sé si és cert això, perquè clar, aquí tothom es deia, jo sempre em mesuro molt a tenir l'informe oficial, però és veritat que has de ser capaç de tenir pues això, les boques d'aigua han de tenir aigua, perquè tu no pots no pensar que pot passar, no volem que passi, però pot passar, i per tant t'has de dotar de les eines i els recursos, i és evident que no és l'Andorra de la meva infància, per tant els recursos de la meva infància, encara recordo la caserna de bombers allà quan estaven tots asseguts, i que era molt, hi havia molta comunicació amb la població. S'ha de professionalitzar, ha de créixer, i segurament necessitarà més recursos.
0: Em va molt bé que estigueu parlant del creixement, perquè tot just ahir, m'ho faig venir bé, perquè tot just ahir es va aprovar el Pla d'Ordenament Urbanístic d'Andorra la Vella, i també es van presentar les al·legacions, o es va conèixer el termini, les al·legacions presentades al POUP de la Massana. Enteneu que els POUPs han de ser aquells elements que ara sí... en el pròxim, mentre durin, vull dir, aquest que s'aprovarà ara, doncs, ha de limitar el creixement quan fins ara l'omissió del POUP era tota la contrària?
2: En aquests moments segurament que sí.
1: Sí, sí, jo també. Això serà difícil perquè penso que no discreparem gaire.
2: Sí.
1: No.
2: Penso que... Però penso que és una eina que... Jo crec que hi ha una prèvia, i una prèvia important és entendre, i ja ho sé que s'ha dit moltes vegades i que ningú respon, és què volem fer d'aquest país? O sigui, volem aquest creixement? Jo a vegades hi penso, o sigui, i quan venia cap aquí pensava, del paisatge de la meva infància no queda res, o sigui, això eren prats, això que tinc ara aquí al davant, i ara no queda res. Val, jo ja sé que hem d'avançar i que hem de canviar, però tan ràpid i amb aquest volum de transformació, perquè és que llavors acabes perdent el relat del que ets com a poble, i això és potser perquè hi vaig estar en una xerrada d'educació i parlàvem d'això també, potser és un element que haurem de tenir present. O sigui, no podem dir no podem fer res, però clar, a aquest ritme i a aquesta velocitat, perquè no és que haguem transformat la Vall Central, és que ho hem transformat tot, hi ha una velocitat increïble. A mi em costa d'acceptar que puguem continuar creixent d'aquesta manera. I si l'eina que tenim ara són els plans, doncs endavant, que hi treballin. Jo no l'he pogut, només he vist titulars, i sé que estan limitant creixements. Ara és el que toca.
1: Sí, i a més en el seu moment també es van demanar els estudis, em sembla, de càrrega, i això a nivell de totes les parròquies és un tema doncs, que s'ha de mirar amb molt de detall, perquè és que no tenim uns recursos infinits, al contrari, són finits, i quan parlo de recursos en aquest cas parlo concretament d'aigua i de llum, però a banda d'això doncs és el que deia una mica la Roser, és a dir, quan tu vas a qualsevol parròquia, jo visc en camp, i realment vas veient com va pujant la muntanya, és a dir, com va pujant tota la construcció a la muntanya. I és allò que dius, que abans tot això no hi era, vull dir, fa 30 anys o 40 anys no.
2: I és un creixement, no és un creixement de tot, perquè vol dir més recursos per educació, més recursos per sanitat, més... O sigui, no és solament faig cases perquè hi guanyo diners i jo, com que aquí sóc molt contrària a l'especulació amb l'edificació, doncs a partir de... Però és que implica més coses, perquè si fas... Ve gent, malgrat que hi ha gent que tingui dificultats enormes per trobar pis, el tema habitatge és un tema que suposo n'heu parlat moltes vegades, però clar, és com un contrasentit tot plegat, perquè el que guanyes i guanya algú per algun costat, a nivell d'un estat responsable dels seus ciutadans, i jo sempre defensaré una educació pública, una sanitat pública, una seguretat, fins i tot l'habitatge està considerat un dret, aleshores, clar, costa molt de lligar aquestes peces. I és un moment confús, eh? No crec que ningú tingui respostes màgiques. Allò de les respostes blanc o negre, sí o no, aquí no serveixen. Hi ha d'haver un treball de serenitat, potser, i de reflexió més aprofundida. No sé, el trobo un moment difícil. Jo el trobo difícil.
1: Aquest. Sí, el que passa és que l'única cosa que jo personalment lamento és que és una cosa que sabem ja de fa temps. Sí. És a dir, que el creixement que portàvem, el ritme aquest de creixement que portàvem, que no era sostenible. I aquí, doncs, bueno, això també ho hem parlat moltes vegades a les tertúlies que han fet que amb tu, no? Però realment, és a dir, moltes vegades es parla, ja parlarem del model de país que volem, no? Però és que això fa tants anys que ho sentim a dir
2: sempre.
1: I que no acaba de concretar-se. I llavors, bueno, doncs cada vegada doncs que hi ha unes eleccions, hi ha uns programes polítics, i llavors et vas guiant una mica doncs per lo que són aquestes propostes o aquests programes.
0: Jo no hi era, i ja m'ho direu vosaltres, però potser hi ha terror a un 2008, un 2007, una crisi econòmica.
2: Però ens en vam sortir.
1: Sí.
2: És que al final, o sigui, aquest món apocalíptic que ens dibuixem, i jo sóc dels que veu, si tu no em coneixes massa, però sóc dels que veu, si parles amb amics meus, és que veus tot negre. Jo no veig tot negre, ho veig possible, que pot passar, no? Però aquest món apocalíptic que també tampoc ens ajuda, perquè et quedes com paralitzat en la presa de decisions. I és veritat, tens raó, Montse, i he estat activa en política aquests últims anys, que la discussió del model es queda amb una espècie de núvol allà, i l'economia va tirant. Sí. I com que és una economia liberal en el sentit dolent de liberal, en el sentit de només la quantificació, això no hi ha qui ho pari, llavors. O sigui, no hi ha manera, perquè són dos vies que circulen separades.
0: Aguanteu-me un segon, que he de fer una pausa per la publicitat, i reprenem això que estàs dient, Roser.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons i mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Abans d'estrenar motxilla, llibres i material escolar, assegura't de que hi veuen bé. Ara, a Visual Òptica Andorrana, ulleres infantils completes amb muntura i vidres graduats amb antireflector des de 59 euros. I a més, revisió visual gratuïta, només fins al 30 de setembre. T'esperem a l'Avinguda Carlemany 73. Visual Òptica Andorrana. Veure i bé per aprendre millor. Consulta'n les condicions.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.

0: Una i 31 minuts estaves dient, Roser, doncs, que el model de país és una qüestió doncs, que s'ha de tenir en compte o que s'hauria de diversificar o de deixar més ben dit. Estem a les portes d'unes eleccions i ja, que seran l'any vinent, tot apunta, i ja comencem a tenir candidats. Tot just aquesta setmana hem conegut l'últim Montse, que és Cerny Escalé per part de Concòrdia. També hi ha unes declaracions de Guillem Casal dient jo no sé res de demòcrates, ja en parlarem una mica. I sí que sabem que Gerard Alís serà el cap de llista del Partit Socialdemòcrata, sabem que és Progressistes i CDP ha dit jo solets no vaig enlloc, i donem per sentat tots que Carim Montaner doncs, també liderarà doncs, Andorra Nova, vaja. Que per cert, ja aviso que ho podrem preguntar la setmana vinent, que ens acompanyarà la Carim Montaner aquí en aquest programa. Dit això, Montse, és important doncs, anar posant noms aquí a la persona doncs, que haurà de liderar el partit. Esperem el de Demòcrates, sobretot.
1: Sí, a veure, jo penso que bueno, és important que hi hagi el nom o els noms de les persones que encapçalen el projecte, però jo sempre penso que és un projecte que és comú i, com deia abans, és a dir, s'ha de basar en un programa, i aquí és on realment és per mi el moll de l'os és això, és a dir, que tu presentis un programa i que després el compleixis, com a, és a dir, si arribes a governar, doncs que vagis complint amb allò que t'has compromès de cara als teus electors o i de cara a tot el país, òbviament. I això és una mica potser el que més em preocupa. I tornant al que deia la Rosa, el tema del model. L'altre dia, per exemple, vaig veure que en una roda de premsa, els de l'EFA, deien que seria important que hi hagués algun tipus d'acord o de plataforma de treball conjunt polític per tot el que seria el tema de l'habitatge, si no recordo malament.
0: Pacte d'Estat, habitatge, això. Reforma de les pensions i acord nacional per crear un fons d'inversió estatal amb participació privada.
1: És que abans que això, justament, jo el que veuria és que hi hagués un pacte d'Estat per definir quin model de país volem, que no té per què ser molt difícil, perquè jo parlo amb gent d'un partit, bueno, amb una tendència política, o d'un altre o un altre, i curiosament estem tots amb aquesta mateixa preocupació, que és la que comentàvem ara, és a dir, seguirem creixent? Com? Fins a on? Quan? I aquesta preocupació penso que sí que podria ser un tema central perquè se sentessin totes les forces polítiques i en poguessin debatre. No és el moment, també és cert, que a portes d'unes eleccions potser que no és el moment, no? Però després, és a dir, un cop hagin passat les eleccions, potser sí que seria un bon moment i que posem fil a l'agulla amb el tema aquest del model de país que volem.
2: Sí. Hi ha hagut alguns esforços en aquest sentit, perquè al Consell passat, després del Covid, es va obrir un treball que va ser participatiu amb el que en aquells moments les restriccions sanitàries permetien, se n'ha fet un altre amb participació, més participació ciutadana, però jo sempre tinc la impressió que això també té una via separada, o sigui, no acaba de cristal·litzar en una visió política, i és veritat que jo dec ser dels polítics que ha estat tan actiu, que més ha reclamat sempre el programa. A mi m'interessa molt més el programa que el nom de la persona. És evident que el candidat té la seva importància perquè és el qui encapçala i amb qui et fixes. Però és que és molt important el que es proposa, i sovint això es fa però allà es queda. I després hi hauria d'haver una dinàmica que no s'ha implementat mai, que és la de retre comptes. O sigui, has de crear un programa amb indicadors i tu has de dir al cap de 2 anys això perquè no has fet res d'això, perquè pot ser que no puguis, no passa res, o sigui, si ho expliques, però això no tenim l'hàbit d'explicar-ho. És com fem les eleccions, llavors expliquem el que ens sembla, prometem moltes coses a vegades i després ens desentenem tant al ciutadà que ha votat de demanar aquestes explicacions com al polític de facilitar-les. I aquesta potser és un dels perills, que potser és una de les situacions que provoca aquestes desafeccions polítiques tan marcades en l'Europa occidental en aquests moments.
0: Un apunt, perquè ens acompanyava la setmana passada el Josep Roig, president de Progressistes i CDP, i ell, Montse, agafant una mica el que deies d'aquest pacte d'estat de model de país, el Progressistes i CDP el que proposa és això, no? Una coalició de diferents partits, superar la mentalitat de partit i llavors anar a buscar aquells elements comuns. Però clar, ell mateix em deia, diu, és que hi ha diferents partits amb els que no hi tenim massa punt. I aleshores, quan crear un pacte nacional, d'alguna manera, com això, però on hi hagi informacions que estan realment allunyades, que no comparteixen el model de país, doncs sembla difícil.
1: Sí, però per això deia jo que això penso que és un procés que ha de ser postelectoral, és a dir, no preelectoral.
0: Però llavors hi haurà algú que ja governarà.
1: Sí, però en aquest cas penso que, segons qui sigui i quin equip sigui, qui tingui al voltant, doncs han de posar seny. És que el tema central sempre és el mateix. És a dir, que el sentit comú sembla que sigui el menys comú dels sentits i que un cop has arribat a govern, diguéssim, a governar, doncs te n'oblides una mica del que hi ha al voltant. Tornant a una cosa que deia la Roser, penso que és molt interessant, és a dir, tot el que és el tema de la participació ciutadana, de fer que doncs, la gent del carrer pugui participar. Vull dir, jo sempre he estat una ferm defensora i, a més, és a dir, ho he practicat a nivell de la meva empresa perquè, bueno, és una de les feines que m'ha tocat fer alguna vegada. Però això ha estat utilitzat políticament de manera per mi incorrecta.
2: Cosmètica.
1: Sí, exacte. Ha estat més una operació cosmètica que una operació real. Llavors, doncs, participació ciutadana, òbviament, i escoltar el que diuen la ciutadania, però el que no pot fer és que resti la responsabilitat dels polítics, que perquè els electors els han portat i els han fet guanyar a les urnes, doncs que ells d'una certa manera puguin pel camí anar perdent, anar diluint aquestes responsabilitats doncs, de decisió que els hi pertoquen. És un tema complicat, eh? És un tema que és el que dèiem que és difícil.
0: Doncs res, em queda molt poc temps, per tant, només et queda acomiadar-vos a Roser Sunyer, Montse Ronxera. Moltíssimes gràcies de veritat per haver-nos acompanyat en aquesta primera vostra tertúlia de la temporada i fins a la propera.
2: Gràcies. Gràcies.
3: Aquí a Andorra.
0: Doncs amb aquesta tertúlia que hem fet avui amb la Roser Sunyer i amb la Montse Rogera, nosaltres ens acomiadem fins demà. Us deixem ara amb l'Aquí Esports i amb el Ricard Rovirosa. Passeu una molt bona tarda i ens retrobem aleshores.
3: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
4: La zona històrica d'Escaldes en Gordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Miravet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes en Gordany.
3: Aquí Esports, amb Ricard. Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
5: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. El Moramag Andorra ja té a tocar el primer partit oficial de la temporada. Serà dissabte a 8:15 de la tarda, quan l'equip rebrà l'Obradoiro a la Bombonera en l'estrena oficial de la Lliga Endesa. I arriba després d'una pretemporada complicada amb 4 derrotes en 4 partits i amb diversos jugadors que no han pogut treballar amb normalitat en les últimes setmanes per diferents molèsties físiques. A més, en Tabac, l'entrenador afronta la temporada amb una plantilla molt renovada amb 7 incorporacions i això fa que l'equip encara estigui en ple procés de construcció. El vestidor, de fet, demana temps. El capità Rafa Luz assumeix que encara falta rodatge i considera que el Morabanc, que veurem d'aquí a una setmana, serà molt diferent del que començarà la competició aquest dissabte.
6: Sí, creo que llegaremos todos, pero sí que es verdad que estas últimas dos semanas principalmente pues hemos estado un poco sobrecargados, pero es normal, puede pasar. No somos los únicos equipos sufriendo con estas pequeñas molestias a esta altura de la temporada, pero yo creo que llegaremos. Sí, yo creo que se ha visto, ¿no? El primer partido contra Barcelona, en la Copa Cataluña, aunque no estuviera James, creo que se ha visto también que podemos ser ese tipo de equipo y ahora pues ojalá consigamos este sábado enseñar exactamente cómo vamos a jugar. También es verdad que cada semana tienes que adaptarte al rival, ¿no? Pero creo que la identidad general va a ser esa, ¿no? Defender muy bien.
7: Per tant, el Morabanc encara té feina per fer, però també té bastant clar quin és el camí que vol seguir. Tàbac vol un equip agressiu que pressioni a tota la pista i que faci de la defensa una de les seves principals armes. Una idea que també comparteix Cal Curich, el nord-americà, un dels jugadors amb més experiència de la plantilla, destaca precisament aquesta exigència defensiva que el tècnic està transmetent des del primer dia.
8: Y defender mucho, mucho más duro y con reglas. Y con esto podemos hacer más. Yo creo que hacemos en pretemporada bastante bien. Tenemos muchos jugadores nuevos que no juegan en ACB. Y bueno, tenemos la primera partida en casa. Y es muy importante para empezar la temporada con la victoria en casa. Y bueno, para nosotros es muy importante para seguir trabajando en esta línea.
7: I aquesta serà una de les grans incògnites de dissabte, veure fins a quin punt aquesta identitat que el Morabanc ja treballa als entrenaments és capaç de traslladar-se a un partit oficial. Perquè més enllà del resultat de la pretemporada, que és negatiu, el primer objectiu serà començar a veure un Morabanc que encara està en construcció, però que vol competir des de la defensa, la intensitat i la pressió. Dissabte, contra l'Obradoiro, arribarà el primer examen de veritat.
3: Aquí Esports.
7: Per cert, que ho vam saber justament ahir, la selecció andorrana de trial ja està preparada per al trial de les nacions, que aquest cap de setmana se celebra a Artencho, a Galícia. L'objectiu és ambiciós, acabar entre els 5 primers classificats de la categoria internacional. El combinant masculí estarà format per Quim Altés, Edgar García i Jordi Lestang, mentre que en categoria femenina competiran Alexia Lledó i Elia Pascuet. Els pilots han completat una preparació intensa durant els darrers mesos i arriben a la cita amb la confiança de...
9: Bé, també som ambiciosos, no? Al final hem preparat molt aquest TDN, tenim moltes ganes i creiem que és un objectiu possible, llavors lluitarem i donarem tot el nostre 100% per poder complir-lo. Sabem que ho hem fet amb altres edicions, que Andorra pot estar allà i ho intentarem de totes maneres.
7: Poder lluitar per les primeres posicions. El pilot de trial, Quim Altés, explica que quedar entre els 5 primers classificats és possible. L'any passat, Andorra va acabar en 11a posició al trial de les nacions disputat a Itàlia. Aquest any, l'equip vol fer un pas endavant i lluitar per una classificació entre els millors. La competició reunirà 14 països en categoria masculina i 9 en femenina, amb seleccions com Espanya, Japó, Noruega o Finlàndia, entre les grans potències de la prova.

0: I marxem ara fins a Xile, on Joan Aracil està tancant una estada de preparació que li està deixant molt bones sensacions. El freerider andorrà ha aconseguit una victòria a Valle Arpa i un setè lloc al Freeride Chile Championship, però sobretot ha fet un pas endavant en un aspecte important, la confiança. A la final del Colorado va aconseguir planxar per primera vegada en competició un Cork 720, una maniobra que tenia entre sella i sella. Aracil continua treballant per tornar al Challenger europeu i recuperar el seu lloc entre els millors del freeride. I avui, a l'Aquí Esports, tenim l'oportunitat de conversar amb ell.
1: Aquí Esports.
0: Joan Aracil, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què tal? Acabes aquesta estada competitiva a Xile amb una victòria i un setè lloc. Quin balanç fas d'aquestes setmanes? Has trobat les sensacions que buscava, Joan?
2: Sí, la veritat que aquesta estada a Xile ha sigut bastant productiva per mi, jo crec, ja que, bueno, he tornat a la competició aquí a Sud-amèrica, que no havia competit mai, i la veritat que m'ha anat molt bé. I per fi he planxat dos rondes seguides, que feia temps que no em planxava, llavors això també ja vol dir que estic una mica més encarat a planxar les rondes aquest any.
0: Comencem per la victòria Valle Arpa, una prova de 4 estrelles. Què va tenir aquella baixada perquè acabessis guanyant, Joan?
2: Home, jo crec que el que van dir els comentaristes, sobretot, és que, bueno, que vaig fer un bon mix entre freestyle a la part alta, amb un 360, més grans que els altres, o sigui, vaig caure un parell de metres per sota d'aquells, llavors també això em va donar una mica més de puntuació, i la canal de baix, que va ser increïble, ningú l'havia fet i ningú la tenia pensada fer, i els va agradar moltíssim, perquè de fet va ser com una triple així amb 3 curves i va quedar bastant èpic. Jo crec que va ser una mica el mix d'alta muntanya i una miqueta de freestyle a la part alta.
0: I pocs dies després arriba el Colorado, acaba setè, però poc expliques a la premsa, estàs especialment content amb la baixada de la final, no? És un d'aquells setens llocs que deixen millor gust de boca del que pot semblar mirant només els resultats, Joan?
2: Sí, la veritat que ja em vaig quedar supercontent amb la meva baixada, perquè, bueno, de fet vaig fer un truco que no havia planxat encara a competició, que va ser amb el truco que vaig caure als Mundials també, llavors necessitava una mica de redemption, i el vaig planxar i llavors em vaig quedar super a gust. Va ser una línia super fluida amb dos trucs més a part del truc aquest i va estar molt bé. L'únic que va fallar és que aquí a Sud-amèrica, bueno, tenen un sistema diferent de puntuació que no havíem entès del tot bé, però bueno, ara ja ens hem enterat bé i de cara a l'any que ve, pues, ja buscarem fer unes baixades més adients per aquí, per Sud-amèrica.
0: El truc que parles és el Cork 720, no, Joan?
2: Sí. El Cork 720, sí. És un, bueno, són dues rotacions de 360, però amb l'ax de la rotació una miqueta de costat. Yes. És com de costat, el truco.
0: I és el primer cop que et surt?
2: O sigui, a entrenaments i tot això sempre l'estava planxant, però a competició no l'havia planxat mai. Uh-huh. L'havia provat un parell de cops només, però la veritat que això sí que m'ha donat una pujada de motivació d'haver planxat aquest truco, que és bastant complicat, i fer-lo a competició és una locura per mi. Per això em vaig quedar tan content amb la línia.
0: Clar, què vas sentir quan vas veure que el truc t'havia sortit?
2: De fet, no vaig sentir res. Vaig seguir amb la baixada perquè era el primer truco que feia. O sigui, només començar, ja feia 20 metres de baixada. La primera roca va ser el truc aquest, el corset. I no vaig pensar res. Simplement vaig seguir fins a baix. I quan vaig acabar l'última roca sí que va ser, hòstia, que he planxat tot perfecte, sense cap error, i llavors em vaig quedar supercontent.
0: A la primera jornada...
2: Però un moment després de planxar, no...
0: A la primera jornada vas fer una baixada més tranquil·la per assegurar-te l'accés a la final, i després a la final vas poder arriscar més. Com es gestiona aquesta decisió? Clar, quan ets allà dalt, com decideixes si és el moment d'arriscar o si toca assegurar?
2: Bueno, perquè en aquesta competició, justament la del Colorado, hi havia qualificació final. Llavors, jo a mi el que més m'interessava realment era anar a la cara de la final, que és una cara supermaca, que es diu Santa Tere, i res, això, volia anar a la cara més que res per fer un entrenament per Europa també, perquè penso que el millor entrenament és una competició, almenys a freeride, i res, la meva fita era arribar a la final, i llavors a la final sí que vaig fer una baixada que realment m'agradava.
0: aquesta temporada competeixes al Qualifier després d'haver estat al Challenger. Com ha estat haver de fer aquest pas enrere després d'haver arribat a competir al màxim nivell, Joan?
2: Bueno, ha estat difícil, però també jo crec que és una mica l'esport. Al final tots tenim anys dolents, només s'ha de seguir apretant i mirar on estàs fallant, sobretot. I crec que, bueno, ara amb el Dani també tot el que hem parlat de cara als entrenaments i a les competicions està sortint millor. De fet, bueno, ha sortit millor perquè aquestes dues competicions les hem planxat les dues i han sigut molt bones línies. Llavors, no, encara he d'haver baixat, sé que tornaré a pujar en algun moment, així que tampoc estic molt preocupat.
0: De fet, tu ja has demostrat que pots estar molt amunt, has guanyat el Challenger i has arribat al Freeride World Tour. Què vas aprendre d'aquella etapa que ara t'està servint per intentar tornar-hi?
2: Bueno, prendre-me les coses amb més tranquil·litat, potser. Perquè, bueno, arribar a les competicions i volia competir ja, llavors agafar-me tot una mica més de calma, viure perspectiva i disfrutar de la baixada al final. Que hi havia moltes baixades que les volia fer perquè eren èpiques i perquè sabia que podia planxar, però anava una mica també amb la por de no planxar, llavors prefereixo disfrutar la baixada, saber que m'ho estic passant bé i ja està. Això és la fita que he tret d'aquests dos anys que he estat baixant de categoria per lo mateix, per voler arriscar massa, al meu punt de vista.
0: Amb la victòria a Ballarp ha sumat 2.500 punts importants de cara al teu objectiu d'entrar al Challenger Europa. Com queda ara aquest objectiu després d'aquestes dues primeres proves a Xile?
2: Bueno, la veritat que amb el primer a Vallarpa estic molt endavant ara mateix, ja que només necessitaria dos resultats bons a Europa, i a Europa tenim un munt de competicions, així que jo estic bastant segur que aquest any podria tornar a pujar al Challenger, si segueixo amb aquesta línia de planxar línies i prendre una miqueta més de calma. Jo crec que és bastant factible poder pujar l'any que ve al Challenger.
0: El juliol explicaves que estaves treballant també la part mental i que volies canviar la teva estratègia de la competició. Notes que aquest treball ja està donant resultats?
2: Sí, jo crec que sí. Al final és el que porto bastant temps parlant amb la meva psicòloga, que bueno, que al final és això, que hem de disfrutar les baixades i ja no dormo bé perquè sé que la línia és molt difícil, ja la baixada no em sortirà bé. Agafar una miqueta més de perspectiva i no és només el cap, sinó també les coses que fas abans, els teus actes, diguéssim, o sigui, és tot una mica relacionat a la competició, però la veritat que m'està anant molt bé, ja que surto més tranquil a les competicions i sabent el que he de fer.
0: Per algú que no conegui gaire el freeride, Joan, què valora exactament els jutges en una baixada? Què fa que una línia sigui una gran línia?
2: Bueno, valoren la tècnica amb la que baixes pels puestos, la línia, l'estil que portis, els trucos que facis i les roques que saltis. És com un mix entre tots els tipus d'esquí, quasi, et podria dir, perquè al final has de pujar a la muntanya i és un lloc verge, en teoria, que no hi has baixat mai, llavors també has d'improvisar i els jutges això ho veuen. Si veuen que vas confiat, que saps on estàs, que vas mentalment preparat, dones aquesta confiança que es reflecteix a la teva baixada, i jo crec que això és una de les coses que més puntuen, el anar segur de tu mateix.
0: Clar, i no només es tracta de fer salts i trucs, també has de llegir molt bé la muntanya i escollir la línia. Quan ets a dalt, tens decidida al 100% la baixada o també improvisa sobre la marxa?
2: No sóc improvisa, o sigui, sempre hi ha una petita variant de si no faig aquesta pedra, faig l'altra. Sí. Però la línia està bastant, està molt estudiada, o sigui, la reviso moltíssim perquè és complicat agafar els punts de referència bons, ja que no és el mateix mirar-ho des de baix amb els prismàtics que està durant la baixada. Es veu tot al revés i a vegades et pots perdre i és bastant liat. Llavors me l'estudio bé i tinc alguna variant, però sí, la línia sempre està estudiada. No, improvisar no serveix gaire.
0: I una pregunta que pot fer-se també molta gent que ho veu des de fora: quant risc hi ha realment darrere d'una baixada competitiva de freeride?
2: No tant com la gent es pensa. O sigui, al final és un esport de risc, és un esport extrem, estàs al mig de la muntanya i no saps exactament per on t'estàs tirant. Però realment nosaltres, els que fem freeride, ja portem molts anys competint amb això i sabem llegir bastant ràpidament la muntanya, veure on està la neu bona, on està la neu dolenta, per els jutges ens donen un feedback de com està la neu, veiem els forraners baixar i a partir d'això ens podem fer la línia i veure com estan les coses, però no és tan heavy com sembla en tema de risc, perquè al final ho estudiem moltíssim, no ens tirem sense saber on anem. Clar. Ja ho tenim tot estudiadíssim, els metres, les curves que hem de fer, quasi que els segons que hem d'estar entre truc i truc o qualsevol cosa, ho estudiem tot el més que podem.
0: Aquest estiu es va confirmar una notícia històrica, Joan, el freeride serà olímpic als Alps 2030. Què significa per a tu que el teu esport formi part per primera vegada d'uns Jocs Olímpics?
2: Bueno, la veritat és que va ser una sorpresa perquè ningú s'ho esperava. O sigui, tots sabíem que podia ser olímpic, perquè de fet van ser com un test a Andorra, els championships que van viure a Andorra, que van estar espectaculars, van ser un test de veure si es podien fer olímpics, sí. I va sortir tot bé i van donar la notícia. Per mi, jo que és inexplicable quasi, perquè porto 10 anys competint amb aquest esquí, que al principi no tenia cap federació, estava poc reglamentat, sí. I en cosa de 4 anys ha evolucionat com no ha evolucionat cap esport, jo crec. Ha sigut increïble el nivell de la gent que està pujant, també és super, super gros, i estic super orgullós de formar part de ser dels primers freeriders. Olímpics, si arribo a ser olímpic, és la idea també.
0: Clar, entenc que és l'objectiu, no, Joan?
2: Sí, des de que va sortir ja vaig preguntar, aviam com se feia, com serien els paràmetres, però bueno, encara queden 4 anys, ho haurem de pensar bé, que ha sigut fa poc el test i bueno, suposo que tindrem notícies d'aquí, no molt.
0: I com a objectius més immediats, quins serien, Joan, ara mateix?
2: Més immediats, tornar a pujar al World Tour. Sí, Challenger és com el pas previ, però bueno, la fita final sempre és pujar al World Tour amb cosa de 2-3 anys, si es pogués. I la fita més que em queda més a prova ara mateix és entrar al Challenger, que bueno, veig bastant confiat per entrar i si em surten bé, l'any que ve estarem allí.
0: Ara ja no tens més competicions a Xile, però et quedes entrenant fins al 18 de setembre. A què dedicaràs aquests dies? Què vols treballar durant aquests últims dies a Xile?
2: Bueno, ara que ja hem fet moltes línies, perquè des que he arribat només he fet que fer línies llargues, que eren una mica les fites que tenia per aquí a Xile i per les competicions. I com ara ja és una mica més primavera aquí, la neu està transformant, llavors practicarem una mica més salts, no línies tan llargues, sinó buscar una mica d'amplitud a trucos i sentir-se més còmode a l'aire, que la neu ara s'hi presta per fer això.
0: Després de la victòria Balear pel setè lloc a El Clodaro i aquest primer corc que ara parlàvem amb 720 planxat en competició, amb què et quedes? Amb què et quedaries d'aquesta estada?
2: És que no em quedaria amb algo en especial, o sigui, les estades a Xile sempre tenen algo que no es pot explicar, però bueno, amb el que em quedaria seria amb la baixada de Vallarta, jo crec, perquè em vaig sentir supercòmodo i gràcies a tot el que hem estat entrenant amb el Damià també, amb el preparador físic, vaig arribar superfresc a baix, llavors em quedo amb aquella baixada que vaig sentir unes sensacions molt, molt bones.
0: I mirant una mica més enllà, Joan, què t'agradaria haver aconseguit quan acabi aquesta temporada?
2: Això, pujar al Challenger, però bueno, realment el que vull és disfrutar les competicions i passar-m'ho bé, que al final és quan les coses surten bé. Simplement tornar a disfrutar de l'esquí i ja està. El que hagi de vindre, vindrà.
0: Doncs Joan, moltes gràcies per atendre'ns als micròfons de la SER Andorra i et desitgem tota la sort del món de cara a aquesta nova temporada.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Què vol dir realment compartir normes amb Europa? Andorra perdrà capacitat de decisió? En quins àmbits ja utilitzem normes de la Unió Europea? I què passarà amb les nostres especificitats? Preguntes que ens interessen i que requereixen respostes expertes. A l'espai Estirant el Fil d'Europa, dues persones convidades analitzen cada mes les qüestions que més interessen sobre l'acord d'associació. Cada primer dijous de mes, a partir de la una del migdia, a la Quia Andorra. Estirant el Fil d'Europa, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.

0: tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
1: ¡Qué buen servicio!
0: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Cadena Ser y Ser Catalunya. El so de la vida.
3: Bona tarda, Òscar.
4: Bona tarda, què tal?
3: Això tu, com estàs?
4: Pues bé, home, molt content d'estar aquí.
3: Que bé, sí. I nosaltres molt contents de que hagis vingut.
4: És, el llapis de memòria per mi ja és un clàssic a la ràdio.
3: Que guai.
4: Sí, és veritat, fas una cosa que està molt bé, que és molt interessant, i la gent explica coses guais.
3: Bé, és que això ho feu entre vosaltres, jo us acompanyo, i les vostres cançons.
4: També, també, però és un format que a mi m'agrada.
3: Bé, doncs m'he esperat a que col·laboris amb aquesta casa perquè vinguis tu al llapis.
4: Però per què? Perquè heu sembla que heu demanat aquí, permís a Grande Marlaska.
3: Aquí sentim, o... sentim els colors.
4: Ahí està, sentim els colors. Veus, és una cosa que a mi, com a autònom, hòstia...
3: Et toca les pilotetes.
4: No, no que em toca les pilotetes. A veure, jo, evidentment, que les empreses tenen jefes, com diria Gonzalo Bernardos, i cadascú fa la política editorial. Jo, com a autònom i com a consumidor de ràdio des dels 8 anys, que tinc 51, per què aquí no pots convidar el llapis de memòria a un senyor de la COPE?
3: Ho hem fet, aquí he vingut.
4: Ja ho sé, però vull dir, això que m'acabes de dir, ai, fins que no... Hem...
3: No, perquè ho anava a fer l'any passat, no... i em van dir, espera't, perquè espera't. El tenim aquí, l'any que ve el tindrem aquí a Catalunya, ah, el que aquí jugues...
4: Ahí està. Però jo reivindico aquesta figura de Luna Bomber. A veure, que ara se m'entengui bé. Vull dir, hi ha gent que anem per lliure. Jo no em caso amb ningú.
3: Tu ets un autònom d'or.
4: Soc un autònom d'or. Soc un desgraciat d'or. Un desgraciat d'or. No sabeu el que... Bueno, alguns que ens estan mirant i escoltant sí que saben. Jo crec que els autònoms és l'estat espanyol. Som els pitjors tractats d'Europa i jo diria del món.
3: És molt heavy, el que dius.
4: És molt heavy. És molt heavy. És tan heavy... com que si a mi el dia 20 que em passen els impostos em falten 20 cèntims a la compte, m'embarguen. Però hi ha gent en aquest país que està en un exili perquè s'ho ha gastat en bolquetes de putes, de cocaïna i de comissions amb una vela meca. Però jo, si em falten 20 cèntims a la compte el dia 20, m'embargaran. I tindré un problema perquè hauré de pagar allò amb recàrrec. Els autònoms en aquest país som majoritaris, però estem sedats. El dia que els autònoms decidim que no treballem, es para el país. I ho dic molt seriosament i literalment. Aquest país es mou pels autònoms. Jo, per lo que puc parlar en el món de la comunicació, ens tracteu molt bé, els equips humans de les ràdios ens tracteu molt bé, però administrativament l'Estat i algunes cases, no dic aquesta, doncs nosaltres hem d'avançar calés per anar a treballar a segons quins puestos, perquè ens paguen a 72 dies, a 80, o en algun cas he arribat a cobrar com un proveïdor de suero de la Seguretat Social a 120 dies a factura emesa. Val la pena treballar així? No, no val la pena, però és que no tinc una altra cosa. I per això he d'estar a 25 mitjans per arribar a fi de mes.
3: Sí, sí.
4: Perquè la gent creu que perquè jo estic al Via Lliure els diumenges, sóc Rosalia. No.
3: Via Lliure de RAC1 amb el Xavi Bondó.
4: Perquè estic al que t'hi jugues amb el Sique, ja sóc...
3: ja tens un xalet a Altafulla.
4: Efectivament, ja tinc una residència en Los Hamptons. Hòstia, no. I jo visc d'aquestes col·laboracions, de l'11 a les col·laboracions de la nit. El meu horari avui, per exemple, ha començat a les 7 del matí i acabarà a la 1 del matí.
3: Sí, tu ets seccionista, podríem dir.
4: Efectivament. Seccionista i medio pensionista, com diríem, ja per l'edat, ja estic a punt d'allò. Soc seccionista des de fa 12 anys. A banda, la meva feina principal és no estar relacionada amb res del món de la ràdio, jo em dedico al màrqueting i a la publicitat de festivals, clubs i discoteques d'arreu del món.
3: Si només una part és la de seccionista...
4: Bueno, és una part principal perquè, evidentment... perquè jo tingui una web i en algun club em posi una publicitat circumstancial perquè d'aquí dos mesos ve de Viqueta a punxar, pues, evidentment no puc viure els 365 dies d'això. La gent que vivim de la cultura són precaris.
3: Que, a més, no deixes de ser un creador de contingut. Tu vius del contingut que tu generes a les teves seccions.
4: Jo sóc molt afortunat perquè jo...

0: treballava com a administratiu, com a cera interna, una empresa d'oleohidràulica a Molins de Rei, i un dia vaig arribar a la feina i vaig demanar el compte perquè no podia amb la meva vida estar allà. I vaig estar un any a l'atur, veient la tele, insultant la gent per Twitter, i allà em van trucar un dia del sonar i em van fitxar, i vaig estar treballant al festival més important de la història d'aquest país i de l'electrònica mundial durant 12 anys. Ara el sonar és una altra cosa, eh? Però aquella etapa on jo vaig treballar vaig ser un privilegiat i vaig tindre una formació en lo cultural i en les indústries artístiques, diguéssim, que no es pot pagar avui en dia.
1: Al Twitter, busqueu-lo al Twitter, a Maria Jesús Ostolaza, ja veureu que acaba que piula, puja el pa. Avui connectem les cançons de Llapis de Memòria de l'agitador cultural, perquè és el que és l'Òscar Nin.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Setè medalla de memòria de l'Òscar Nin amb la cançó Wheel Horses del grup Flying Burrito Brothers, que aquest tema va ser publicat l'any 1970, és a dir, un any abans que també el publiquessin el Rolling Stones.
1: Correcte.
0: I, de fet, jo m'atreveria a dir que la versió dels Rollings és la que s'ha fet més mainstream, no? La més coneguda.
1: Jo...
0: Tu que ets expert musical, explica'm
1: sí.
0: això, de qui és la cançó, és dels Burritos Brothers, és del Mick Jagger i el Keith Richards.
1: Aquesta cançó és d'un senyor que es deia Gram Parsons. Gram Parsons era el líder i el guitarra i el cantant de The Flying Burrito Brothers. Per mi, una de les bandes de referència històriques en el country, amb el nou rock americà. Els Rolling Stones van convidar aquest senyor, que tots sabem que era un superdrogadicte i un alcohòlic.
0: Quin d'ells?
1: Gram Parsons.
0: Ah, és que ens podíem confondre aquí, per saber qui era.
1: Correcte, perquè amb Keith Richards...
0: Clar.
1: Es va fer molt amic de Keith Richards i precisament li va ensenyar la tabulació a la guitarra com posar les mans per tocar country, perquè Keith Richards venia del blues i del rhythm and blues i del rock. La tabulació amb el country és diferent. Gram Parsons i aquesta cançó és de Gram Parsons i és del Flying Burrito Brothers, i el senyor Mick Jagger i el senyor Keith Richards, amb una borratxera barrejant cocaïna, heroïna i bourbon, li van robar la cançó a Gram Parsons. Cada cop que escolto aquesta cançó, se'm regira l'ànima, perquè és una cançó preciosa i em donen ganes de tocar-li la cara a Keith Richards pel que va fer. El meu admirat Keith Richards. Però hi ha coses que només sabem. El públic generalista no ha de saber això. El públic generalista s'ha d'enamorar de la cançó. Però els historiadors ja estem per això. Perquè de quan ens conviden als postos a explicar què ha passat veritablement.
0: La veritat.
1: No la veritat. Jo tampoc vinc aquí con l'espada de Damocles, però, home, això està documentat. I tu mateix, és a dir, perdoneu, aquesta cançó és del 69 i l'any següent la van signar el que ha passat aquí, no? Doncs és això.
0: Una bona borratxera.
1: És una bona borratxera i els altres... I
0: del Gram, no?
1: I Mick Jagger, que també és d'aquells una mica... Quin currillo, eh? Quin currillo. Me'n recorda Mick Jagger quan era jove, aquella gent que t'espera a la porta del pont aeri.
0: Sí, un xulaco.
1: Per a birlar-te la bomber. No, però és d'aquells pispetes, saps?
0: De la picaresca, eh?
1: És una esponja, Mick Jagger. Per mi, la banda de referència de rock and roll mundial... Són els Rolling Stones. The Rolling Stones. Sisplau, no digueu mai el Rolling.
0: Com he fet jo ara fa un moment.
1: Sisplau, no tornis a dir-ho. En la memòria del senyor Jordi Tardà, que el cel sia i ens està escoltant.
0: The Rolling Stones.
1: The Rolling Stones o els Stones.
0: Val.
1: Això del Rolling ho diuen, pues això, pues a Callao i alrededores. No, digues les coses.
0: Els garrulos com jo, eh?
1: No, no garrulos, però que no passa res.
0: Minut 12 de
1: programa segurament,
0: i avui ja me feien garrulo.
1: No, però va, t'ho dic amb el carinyo que et professo.
0: Per què l'has inclòs al teu llapis de memòria? A més, per explicar aquesta veritat, et transporta algun moment concret de la teva vida?
1: Em transporta moments de melange, d'estar trist... Perquè aquesta vida, no només el ja-ja-ji-ji, jo com a ésser humà també necessito plorar de quan en quan. I hi ha coses que em fan plorar. Hi ha coses perquè em retrotrauen o a la meva infància, a gent que ja no està amb nosaltres, per exemple aquesta cançó. No sé, cadascú tenim la banda sonora interioritzada dins del cos. Pràcticament és una cosa física. Tu tindràs un tema que recordi pues, una cosa molt especial i... A l'ésser humà, la benzina que ens mou són l'amor, el sexe i a la gent que trobem a faltar. I unes coses et porten a l'eufòria i a tirar cap endavant, i a les altres, un dia, doncs no et vols aixecar de la cama, del llit, perdó. Igual està sonant Wild Horses. Però allò m'està acompanyant, en aquell dolor, en aquell moment de merda. No necessito escoltar Sonia i Selena quan estic trist. M'entens?
0: Uh-huh.
1: I això també és important dir-ho. Hi ha unes bandes sonores determinades. Érem crios i a moltes generacions ens han educat que els tios no podien plorar en públic. Però quina merda és aquesta? O sigui, per què hem d'amagar els sentiments? Ara no dic que ara sortim d'aquí i ens posem tots aquí a plorar, que hem de sortir amb una zòdia al carrer Casp. No, home, però, hòstia, tinc ganes de plorar, estic trist i tal. Trobo a faltar mon pare, perquè mon pare posava aquesta cançó cada dissabte al matí a casa. Me la poso, ploro, agafo la foto, el trobo a faltar, li foto un petó, em dutxo i surto al carrer.
0: I continues.
1: És que és això la puta vida. Això ho agafes una determinació un dia de no continuar més, com amics meus. I això ho respecto, i és un tema molt seriós, el suïcidi. Hem d'ajudar la gent a no caure, però, hòstia, i aquesta, aquesta llibertat individual de la persona humana de dir aquest cos és meu i jo ja no vull continuar, com la maneguem?
0: Jo crec que sempre que hi ha un suïcidi hi ha un fracàs.
1: Hi ha un fracàs, però potser no m'he expressat molt bé o tirar la teva vida cap a una altra banda. Qui sóc jo per dir-te que has de girar per aquí?
0: Evidentment, ningú.
1: Aleshores, en quin pedestal ètic ens trobem per dir-li a una persona que no abandoni aquesta vida? Qui som nosaltres?
0: En tot cas, el que hem entès és que aquesta cançó és putinejar en la nostàlgia.
1: Nostàlgia i sentiments. I la música, la bona música, ens ha de posar els pés de punta. Està sonant això de fons pels cascos i se m'està pujant el pèl. Això, senyors, senyores, amics i amigues, té un nom i es diu art. L'art et fa remoure per dins, per bé o per dolent, però t'ha de dir alguna cosa. La indiferència és el pop consumible mainstream. És entreteniment. Això és art. L'entreteniment és una altra cosa.
0: Feu cas del que diu l'Òscar, perquè...
1: M'he posat molt seriós, ara, macho.
0: Bé, ja. T'has de posar transcendent quan t'ho creguis, perquè tu vens d'història de l'art, i que... si no m'equivoco, tens un màster en filosofia de l'art contemporani no objectual.
1: Correcte.
0: Això què és?
1: Doncs mira, és tot l'art que no és arquitectura, escultura ni pintura. Art no objectual són, doncs, per exemple, la música, el teatre, al cinema, però també accions artístiques. Què és una acció artística? Perquè la gent tal... Un happening és una acció artística. Al principi de la fura dels baus, a l'any 80, aquest tio es pujat a un cotxe, destrossant amb martells un cotxe, allò és una acció artística. Em vaig espacerejar amb això. Les accions artístiques, què comporten? Comporten que darrere hi ha un pensament filosòfic. I també em vaig espacerejar en filosofia contemporània de l'art. Una cosa que som quatre pajilleros al món i que no interessa, ni fins i tot no m'interessa ni a mi.
0: Però t'ho vas treure.
1: Però m'ho vaig treure. Per què? Perquè tothom estava fent lo de sempre. Art modern i contemporani, Picasso, Miró. La gent que s'expressava, el meu amic Albert Velasco, romànic,
0: que
1: gòtic.
0: Que va passar pel programa.
1: Romànic, gòtic. Jo vaig aprovar tot allò. Vaig fins i tot a provar escultura espanyola del barroc, que és una de les merdes més grans que hi ha al món. Hòstia, i vaig dir, no, necessito modernitat. I em va canviar la vida i a la manera de pensar també gràcies a les cançons que avui escoltarem.
0: Que tu has fet de... i continues fent de crític musical.
1: Continuo fent de crític musical, però continuo fent de crític musical quan se'n convida a un puesto per parlar de coses. Se'n convida per parlar, per exemple, mira, ja fem una avançadilla, doncs em convidarà la Marina per parlar d'aquesta residència que té Shakira a Madrid.
0: Que... Aquí a Catalunya.
1: Correcte, aquí a Catalunya. El diari Gara, el suplement dominical, vaig ser la primera persona en publicar un especial de música electrònica. Però no em criden dels diaris mai. Jo tinc el meu propi digital, bigburger.com, i allà aboco el que a mi m'interessa i el que jo crec que és cultura moderna i contemporània. No necessito que tindre una columna en un diari. Per què no necessito? Perquè els meus interessos com a crític cultural no coincidiran mai amb els de l'empresa. I si a mi m'envies a cobrir el concert d'Aitana, no tindràs collons de publicar la crítica. No pel que jo digui, sinó perquè m'estàs enviant a mi.
0: Que tu t'hem d'enviar a un festival d'electrònica...
1: A mi m'has d'enviar... No, a mi m'has d'enviar... Per què? A mi m'has d'enviar a Aitana.
0: Saps què passa? Que si jo t'envio a Aitana i després no et puc publicar, perquè no, el meu lector no vol...
1: Però per què no pots publicar? Perquè som un ramat i hem de dir que... Perdoneu, que ara tampoc vull centrar a la pobreta Aitana. Posem X. Per què? Per què no podem tindre dues opinions d'un mateix tema? algú li semblarà que lo d'Aitana no és ni música, que és entreteniment infantil i juvenil.
0: Tu estàs allà?
1: Jo no estic allà, però a mi lo d'Aitana no em sembla ben bé una artisticitat semblant a la de Grand Parsons. Ara algú podrà dir, vostè és un polla vieja i un viejo. Sí, soy un polla viejo. Y tengo 3.500 vinilos en casa. ¿Cuántos tienes tú?
0: Bueno, doncs t'enviem a tu al concert d'Aitana
1: no,
0: i també enviem a un expert en Aitana.
1: Però no cal fer el destralem a Aitana, però la crítica musical en aquest país no existeix. Tu agafes La Vanguardia, hi ha un senyor que li donen un trosset així per descriure un disco de Neil Young. Hola?
0: Un trosset així està fent un gest de molt petit. Molt petit.
1: Perdoneu, de vegades...
0: Com un barrufet.
1: Correcte. Un dit a la mà. Tu creus que amb una llargària d'un dit de la mà tu pots descriure... Ja no dic crítica, descriure un disco? Pues això és el que resumeix la crítica musical. Després tenim revistes especialitzades. Ja, però ja estem d'especialització. El públic generalista també té dret a conèixer que Neil Young ha tret un disc. I no està des de les 7 del matí fins a les 12 de la nit a tots els mitjans menjant-nos Aitana, Aitana, Aitana. Coldplay, quan venen Coldplay. Quan ve Lady Gaga, Lady Gaga. Tot el que més ha desaparegut. La cultura s'ha reduït en entreteniment.
0: T'has enfadat amb el món, eh?
1: Perquè m'enfado quan parlo de cultura. D'altres coses no. Però amb això ens hem d'enfadar. Els que hem estudiat això i ens dediquem a això, des de l'absolut underground, hem de dir les coses tal com són. El nivell cultural d'aquest país és lamentable. Lamentable. Només cal que mirem com els últims resultats de PISA. Tu creus que a mi ara em val la pena agafar un llibre publicat per una editorial de Barcelona que es diu Contra, que té 1.800 pàgines, que són la biografia de Neil Young, que l'han editat en espanyol per tot Espanya, i vindre aquí a parlar d'això?
0: A veure qui t'ho compra.
1: A veure, no, és que ja directament no m'interessa a mi vindre, perquè he de fer un esforç que no serà ni remunerat ni compensat intel·lectualment. I ho sento, però és així. Això no és ni França ni Alemanya. En aquest país, fa 10 anys, li vam tindre que explicar a un ministre de Cultura què era Sonar.
0: A quin era?
1: Aquí es queda. És aquest el nivell d'aquest país. A mi, quan em parlen de coses modernes i contemporànies i del trap i de no sé què i tal, penso que visquem en un país que encara està al segle XIX, que la cultura en Espanya és lo museable. Fora del Museu del Prado és otra cosa diferente. I aquest és el nivell intel·lectual que tenim en aquest país. Com vols parlar de filosofia contemporània de l'art a la música electrònica de ball del segle XXI a un senyor que li has de dir què és Sonar, quan Sonar portava 25 anys en actiu?
0: Ara estic pensant en els ministres de Cultura que han passat.
1: Bé,
0: fa 10 anys, 2016, feu números.
1: Com això i tal. I vas, t'ofereixes, com per exemple, vinc aquí o a qualsevol altra ràdio i dic, anem a parlar d'aquestes coses. I em diuen, però això a qui li interessa? Hem de parlar d'Aitana, que fa 6 concerts seguits. I penses...
0: Jo crec que hi ha espai per tot, eh?
1: Sí,
0: sincerament,
1: però casualment, a l'espai que a mi em deixarien a la 2... per parlar de Neil Young, seria a les 2:30 del matí.
0: Sí, sí, que hi ha una falta de confiança en la cultura, és evident.
1: No, jo crec que no.
0: En l'artefacte cultural, bueno, també això ens ho explicava l'Andrea Gómez quan estava a Nervi.
1: Correcte.
0: Que un dia estava a la 1:30, un altre dia a les 12, i dius, ostres, quina confiança tenen en el programa de cultura que estic fent.
1: A l'Andrea Gómez van tractar el seu programa com si fos la Teletienda. És que és com es tracta a la cultura en aquest país. Però bé, escolta, jo ja estic gran i també t'he de dir una cosa, ja estic de tornada de tot, eh? Jo ja no estic aquí per ser Don Quijote. Espero que el jovent que puja de tal, qui tingui unes mínimes actituds de crític cultural i d'historiador de l'art, s'hi posin les piles als senyors que manen.
0: I nosaltres anem avançant.
1: Venga.
0: Perquè suposo que ja has identificat la cançó que està sonant de fons.
1: Home, el meu amic Miguel Mix.
0: Miguel Mix, música electrònica.
1: Això és house de la costa oest de Califòrnia.
0: Això és houseete, bueno.
1: Això és houseete, ja el house originari és de Chicago, ja en parlarem després. Aquest so, que és és d'amor a molts dels malucs i tal, es practica molt a la costa oest americana, és a dir, a Califòrnia. El senyor Miquel Mix, conjuntament amb un senyor que es diu Marc Farinha, per mi són els dos exponents d'aquest house. És molt finet, això. No hi ha un bon vudú. No associes això a les 5 del matí amb una discoteca, gent menjant pastilles i suat. Això és hedonisme.
0: Això és còctel, eh?
1: Això és una... Sí, correcte, és molt finet. És d'aquella gent que agafa la copa i tira el dit de meñique per arriba. És molt finet, és molt primet. I aquí, amb aquest tipus de house, jo vaig descobrir un cert hedonisme que primer havia descobert amb el House de Chicago, que és patrimoni homosexual. Vaig veure, al cap de molts anys d'investigar sobre el House, que hi havia una branca a Califòrnia que era, bueno, més hetero de lo normal. Per mi això que sona és House hetero.
0: House
1: tot,
0: hetero, eh?
1: Tot el House anterior, des de 1880 fins a pràcticament ara, el 99,9% és patrimoni, i s'ha de dir així, és House de maricons. Porto, vaig treballar 12 anys al Sonar, porto des dels 8 anys fent crítica electrònica, quan parlo amb els meus amics discjòquis internacionals, nacionals i tal, sempre parlem així. Això és música de maricons, perquè ells van posar el cos i la vida perquè ara nosaltres, els heteros, puguem ballar pels puestos.
0: Doncs hem escoltat una miqueta de House Hetero, que és un dels temes que hem trobat al llapis de memòria del multicol·laborador de mitjans i expert musical, ho estem comprovant, l'Òscar Nin.

0: Òscar, tu continues sortint de nit?
1: De quan en quan, però ja de nit no surto, perquè veure un senyor de 51 anys com jo a les 5 i mitja del matí a una pista, una de dues. O ets el pare d'algú que no li estan responent al WhatsApp, ets l'amo del club, que els amos del club tampoc estan al club a les 5 i mitja del matí, o ets policia. Jo m'agrada veure els meus amics underground que punxen a afters i punxen pel matí.
0: Si tu et lleves, et prens el teu cafè amb llet, el teu croissant...
1: Agafo la Vanguardia sota el braç i vaig a puestos aquí a Barcelona, que vull recordar, com sempre, el viejo pesado que sempre dice lo mismo, els afters a Catalunya estan prohibits. A la resta d'Espanya, no. I vull recordar que un after és una discoteca, per tant, és hostaleria. Només es demana... No, aquí només es para la mà quan plou i per les terrasses, per defendre un negoci que és cultural i que, com per exemple, va generar puestos de treball i una pasta ingent com era el matiner de Viladecans, que van acabar tenint una discoteca pròpia, una residència pròpia a Eivissa i després a Miami, el van tancar. Perquè en aquest país ballar de dia és delicte. Però desviar calés...
0: Estàs molt enfadat, eh?
1: Molt! Perquè és que em toquen lo meu. I jo suposo que quan portes un pagès i parleu de coses de pagesia, pues es posa així. I jo... Pues a mi em sap greu que aquí a Catalunya, a ballar de dia, pues estigui equiparat a, no sé, atracar el Corte Inglés.
0: Tot i que hi ha més afters que disfressats que atracadors del Corte Inglés. Perquè, feta la llei, feta la trampa.
1: Evidentment, això és la llei de l'alcohol als Estats Units. Si és vostè em proveeix tal, pues aquí darrere em faig el meu propi whisky. Però bé, la petita reflexió. 2026... i ballar de dia a un puesto que has de pagar una entrada, que hi ha uns senyors que han d'estar assegurats, que hi ha un disjockey posant discos, que hi ha una senyora guardarropia, o dues, o un senyor, hi ha gent posant copes. Per què hem de prohibir això? Per què? Perquè vam satanitzar al seu dia la ruta del bacalao. La vam satanitzar. És així?
0: Tu la vas fer, la ruta del bacalao?
1: Jo la vaig fer. Jo la vaig fer. I aquella carretera... La carretera del Sayer era com Mad Max. I fins que no van morir uns nens de Madrid, no s'hi va posar remei. Allà cada cap de setmana s'hi deixava la vida gent de Catalunya i gent de València. Però fins que no van vindre els de Madrid i se quedó allí en una curva alguien, no van posar remei. Al matí següent, Nieves Herrero va sortir a Antena 3 satanitzant tot allò. En 48 hores van tancar-ho tot. La culpa és sempre de la droga i del jovent. Sempre, en aquest món. És cíclic. És cíclic. És cíclic. I d'aquells lodos, estos és d'allò. Per exemple, tu te'n vas a Madrid, i a Madrid està legalitzat, i és un negoci fins i tot ben vist. Obren fàbric a les 11 i mitja, 12 del migdia, i estan fins a les 6 de la tarda. Programació internacional de jockeys, una capacitat de 8.000 persones. Cua a la porta per entrar. L'entrada mínima, 30 pavos. Hola, què estem fent aquí?
0: Doncs una reivindicació més.
1: Correcte.
0: Què tal t'has portat amb el món de la nit? Perquè la nit també s'ha de saber treballar-la.
1: Sí, jo m'he portat molt malament. He experimentat el millor i el pitjor de la nit. He baixat a l'infern, he tingut problemes i m'he sortit. I per això m'agrada també explicar segons quines coses. El món de la nit és molt maco, coneixes a molta gent... et passes fent tot el dia ballant i estan de festa i del ja-ja-ji-ji, però quan caus en el món de les drogues i no te'n pots sortir, t'han d'ajudar. I jo he vist amics meus morir-se als meus braços, he vist gent quedar tocadíssima per les drogues i jo he jugat amb això. M'he cremat, però m'he posat pomades i m'he curat. I el que recomano a tota la gent que consumeix drogues i que és jove i que ens poden estar escoltant ara mateix és... Jo no sóc son pare, no ho vull ser, però tampoc sóc la Guàrdia Civil. Informeu-vos de què preneu. I sempre que veieu una cosa que es diu Energy Control a portes de discoteques o a portes de festivals, com el Sonar, com el Primavera Sound, i porteu drogues, porteu-les. Aquella gent que som especialistes, són especialistes, el Sonar sempre ho teníem. Anava allà la gent, portava la droga i li analitzaven en directe i li deien què havia comprat. Igual et podien dir, escolta, has pagat tanta pasta per dues pastilles d'èstasis i també t'han venut dos gelocatils. O, ojo, perquè això porta un 90% de M. I tu tens 20 anys i peses 35 quilos. Si et prens aquesta pastilla sencera, et moriràs. Necessitem informació, com a tota la vida, com al sexe.
0: Sí, sí.
1: Com en tot.
0: I que després te la tornen.
1: I que després te la tornen. Evidentment, perquè ja, si se la queden pa dentro, aquello que
0: bueno,
1: sempre
0: seria
1: dic,
0: un negoci, no?
1: La butxaqueta petita del denim. No, no. Però, escolteu, que la gent faci el que vulgui, sempre a la vida, però amb informació, sempre.
0: Com portes fer-te gran, Òscar?
1: Molt malament,
0: això,
1: tio.
0: Malament, o sigui, això de semblar policia si vas a les 5 i mitja del matí no ho portes bé.
1: Per què? Perquè tinc la mateixa mentalitat que quan tenia 8 anys i tinc un cos de 51.
0: El nen sempre per viu, eh?
1: És que m'ho diu la meva parella. És que sóc un nen.
0: L'altre dia aquí, el Pepe Sacristán,
1: sí,
0: deia que amb ell recordar que és un nen és el que el motiva a continuar cap endavant. Mm. I que aquest nen se l'ha de cuidar, se l'ha de protegir i, sobretot, no se'l pot trair.
1: Ahí està. Ui, això de les traïcions. Jo m'he traït a mi mateix molts cops. Molts.
0: El nen també.
1: A
0: l'Òscar Nin nen?
1: A l'Òscar Nin nen, no. Perquè l'Òscar Nin, algun dia et passaré una foto, era un angelet. Tenia el cabell arrissat com el Jackson 5. La meva mare em portava com pantalones de peto i amb les kickers i semblava un angelet. Però què em sembla fer-me gran? Per unes coses em sento alleugerit de no tindre que passar un altre cop per unes altres coses. I per altra, penses, no per les discoteques, no? Però penses, hòstia, si ara tingués 20 anys. Tu.
0: Si tinguessis 20 anys i tinguessis les vivències que tens ara.
1: Ara, és que jo crec que això és la pel·lícula de ciència-ficció que alguns hem somiat moltes nits. És, hòstia, per què no puc tornar a tindre 18, però amb les vivències...
0: Clar.
1: I amb lo de 51.
0: No et fot.
1: I clar, però és això. És, això ja és matèria del Festival de Sitges.
0: Això és una pel·lícula que es dirà Pipiolo.
1: Pipiolo, eh?
0: I que ets tu recordant com eres un pipiolo fa 5 anys
1: recordant.
0: I d'aquí 5 anys pensaràs que ara eres un pipiolo.
1: Jo la veritat és que tinc un record de la infància que jo estic molt agraït a la meva família. De debò.
0: Doncs marxem cap a la teva infància.
1: Home.
0: I ho fem de la mà de Fortunate Son dels Creedence.

0: Fortunate són dels Creedence Clearwater Revival, sonen al llapis de memòria de l'agitador cultural Oscar Nin, que aquest tema va ser publicat l'any 1969 i de seguida es va convertir en un himne contra la guerra del Vietnam.
1: Sí, sí, sí.
0: Quin record et porta aquesta cançó?
1: Aquesta cançó, Oscar, és un dels primers. Jo era un marrec, encara em cagava a sobre i mocajava els discos que teníem un pare i ma mare per casa. Jo me'n recordo un dissabte al matí, no sé quina edat tenia, que mon pare va posar l'agulla sobre el vinil i va sonar això. I anys després forma part de la meva, el que parlàvem abans, la banda sonora meva. Jo vaig començar a escoltar aquesta mena de rock and roll americà, està sonant la Creedence Clearwater Revival, amb el senyor John Fogerty, gràcies a mon pare. Després, al cap dels anys, quan vaig entrar a escriure Popular 1 amb 14 anys, crítiques de rock i de country, fixa't, com un tio amb 14 anys comença a escriure de country i de rock i acaba treballant a Sonar Festival i sent especialista de House de Chicago, no? La meva vida és música. I al cap d'uns anys vaig descobrir un directe al Royal Albert Hall de 1970 que m'havia parlat mon pare, que l'havia escoltat, que havia escoltat a gravacions a la BBC i tal, i que va morir mon pare i van editar aquest disc. Me'l vaig comprar.
0: Sí, és el teu pare, aquesta cançó.
1: Sí, mon pare és la Creedence. I quan era adolescent anàvem a un bar que es deia Gringos, a Sant Feliu de Llobregat.
0: Tu ets a Sant Feliu de tota la vida.
1: De tota la vida, amb el Pep davant. I qui vaig conèixer en aquest bar? El David Rodríguez, el senyor que avui és el de la Bienquerida, els del BIF. I sonava això. I què sonava també en aquell bar mentre ens fotíem una cosa que es deia fred i calor? Saps què és el fred i calor?
0: No, no.
1: És un got de bourbon que et crema per dins i per refrescar-te ve el fred, una mitjana. Bevien com els americans.
0: A quina edat, això?
1: 16, 17, 18.
0: L'Energy Control.
1: Energy Control, tal. El que passa és que a Sant Feliu de Llobregat, quan tens 16, ja tens barba. Però bé, això ja és un altre tema. Però sonava això, i sonava els Flying Burrito Brothers, aquell senyor que era amic de mon pare i que estava darrere de la barra, ens intercanviaven discos, em va descobrir tot aquest món del country que jo desconeixia, perquè és amplíssim el món del country, i ell, aquest senyor, el Pep davant, va ser el primer senyor que em va deixar un disco de Dolly Parton. I ho recordo perfectament, em va meravellar, allò, em va absolutament trasbalsar. I tinc un gran record, sobretot del rock and roll americà de finals dels 60 i dels 70 a casa meva. A casa meva sempre m'han inculcat que el rock and roll és una cosa americana. Que els europeus no hi hem de fotre gaire cosa aquí. El rock and roll és una cosa que van portar amb el blues els esclaus negres d'Àfrica a les plantacions de cotó del Mississippi. Allà va néixer el blues, el rhythm and blues, el soul i el rock and roll. I un senyor que era Elvis es va empapar de tot allò. I el rock and roll és americà. I per què els Rolling Stones, insisteixo, que són anglesos de passaport, que ara tenen doble passaport.
0: Has dit el Rolling Stones?
1: He dit the Rolling Stones.
0: Has dit el Rolling Stones?
1: He dit el Rolling Stones. Home, però almenys he dit el Rolling Stones, no el Rolling. Però ja m'enteneu, el Rolling Stones van fotre el camp de Gran Bretanya per ser americans. I tothom ara mateix, tu pares algú pel carrer i tal, i si té menys de 50 anys et dirà que els Stones és una banda americana.
0: A no ser que escoltin el llapis de memòria, que aquí...
1: Ara!
0: Aquí ho sabem.
1: Per això
0: està. Bona falca. Òscar, a tu quan de petit et preguntaven què vols ser de gran, Nin? Tu què deies?
1: Dues coses, me'n recordaré tota la vida. Jubilat?
0: Hòstia,
1: sí,
0: comencem
1: bé. Sí, ho deia, perquè jo... Cony, jo veia mon avi, jo volia ser mon avi. Un avi em portava al col·le, després marxava al bar, anava a jugar a tenis...
0: És millor que ser seccionista, això,
1: clar,
0: eh?
1: Home, clar. I tu parla, què voles... I la gent deia... Oh, pues, a classe, al Baix Llobregat, no, pues, bomber, pues, advocat, tal, i tu?
0: Sueña en grande, jo, jubilat.
1: Jubilat, jo vull ser com un avi, aixecar-me pels matins i tocar-me els collons i anar al bar i fer el que em roti, i anar al futbol i per les tardes anar a passejar amb la iaia, anar a berenar a Barcelona, els caps de setmana anàvem al Tibidabo. Què collons faig jo aquí al col·le, no? Però tinc un gran record del col·le. Jo vaig anar a un col·legi concertat de Sant Feliu de Llobregat, que amb el sobrenom Los Padres, al Col·legio San Pedro Advíncula, i tinc un gran record, perquè allà també gràcies a una professora que feia francès i història de l'art, que es deia Maria, allà em va inculcar la llavor de tindre aquest interès per l'art.
0: M'has dit que tu sempre deies dues coses, ens havíem quedat en el de jubilat,
1: sí.
0: L'altre quin era?
1: L'altre em vaig flipar moltíssim i deia que volia ser guardia civil.
0: Ostres!
1: Ojo, alcalde, tens com giren les coses.
0: El bumerang, eh?
1: El bumerang. No, és que el meu avi mater, Mateo, el Celsia, va ser guàrdia civil una temporada. Però quan ell era murciano, quan va vindre a Catalunya i va veure el percal, va dir: cuelgo el tricornio porque esto no es lo mío, ni quiero tocar nunca más un arma.
0: Si les teves aspiracions laborals venen dels avis.
1: Venen dels avis.
0: Tu veus l'avi jubilat i dius: jo vull ser jubilat.
1: Home.
0: Tu veus l'altre avi guàrdia civil, jo vull ser guàrdia civil.
1: És això, per què? Perquè jo sóc d'una generació que ma mare em va tindre amb 20 anys i em deixava com el niño Jesús amb els 600 a la porta de la iaia, embolicat amb una manta, i me'n recordaré tota la vida. La meva iaia, abans de fotre'm un altre cop al seu llit calentet, abans de portar-me al col·le, em fotia un got de llet cremant de Colacao. Em fotia un petó a la front, i la iaia Helena sempre deia, quan va morir, que jo estava enterrant també a una mare, perquè som una generació de gent que les mares i els pares ens han tingut que deixar a les 6 del matí a un portal per portar el pa a casa. I això, jo, per una part, sempre li estaré agraït a ma mare, però també tinc el pensament en la iaia Helena, perquè entre les dues m'han pujat.
0: T'han aixecat entre les dues.
1: Sí, sí, sí.
0: I tu ets historiador d'art,
1: sí,
0: de Sant Feliu de Llobregat,
1: sí,
0: i tot això s'uneix en una cosa que tu reivindiques molt, que és la música, el
1: sí,
0: paper de la música al Baix Llobregat. Ho has reivindicat molt, però jo crec
1: molt
0: que ara ja està, això sí que està assentat.
1: Està assentat.
0: Entre la Rosalía, Estop, a la banda trapera del Río,
1: sí,
0: Alice,
1: sí,
0: etcètera, etcètera, etcètera.
1: Tens raó, ja hem aconseguit posar des de fa uns anys el que ara diu el jovent, el Baixo, el Baix Llobregat, al mapa. Però jo me'n recordo fa molts anys que teníem grups i artistes meravellosos allà que eren desconeguts.
0: Com, per exemple,
1: pues,
0: els Beef.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: El llapis de memòria de l'Òscar Nin també hi hem trobat a Highlights, dels Beef, que aquesta és una de les bandes pioneres de l'indie rock aquí en aquest país.
1: Sí, sí.
0: I que va néixer com tu, a Sant Feliu de Llobregat.
1: A Sant Feliu de Llobregat amb el meu amic que hem mencionat abans, el David Rodríguez.
0: El del Fred i Caló, eh?
1: El Fred i Caló, el Fred i Caló. El David Rodríguez m'ha educat a mi musicalment des dels 14 anys, que em va acollir a casa seva, gran pas dels caps de setmana a les nits, i després anàvem als Gringos i amb una colla d'amics. Jo l'he robat molts discos al David. El David m'ha robat molts discos a mi. Pelis en glorioso VHS, llibres. Aquest senyor m'ha educat. I això que està sonant és Highlights. És un tema que canta el Juanjo. I per mi, ara mateix això, li dius a un tio de 18 anys que no tingui gaire tema de música, que és una banda de New Jersey.
0: I s'ho menja.
1: I que són els que ho estan rebentant ara i s'ho mengen patates. I aquesta eren els meus col·legues del Baix Llobregat. I van gravar un disco precisament a New Jersey amb el Wayne Kramer, el productor de Galaxy 500, que va ser escollit el 1992 el millor disco d'Espanya per la revista de referència de crítica musical d'aquest país, que es diu Rock Deluxe, que dirigeix el senyor Santi Carrillo. La primera banda nacional d'aquest rotllo de l'indi, quan va sorgir a finals dels 80 i els 90, que va gravar a Estats Units amb aquest senyor que era Jesucrist a la Terra, que a part canta i toca la guitarra amb el disco dels meus amics. Per mi, els Beef són la banda de referència intel·lectual del rock alternatiu de l'estat espanyol dels anys 90. Així, de farragós, però de senzill.
0: Els Beef es van dissoldre,
1: sí,
0: però encara queda Beef de Sant Feliu de Llobregat, el veureu a les xarxes, és el que llença l'Òscar Nin a Twitter o a X, no sé com li hem de...
1: Jo ja soc un iaio, abans buscava una mica el Beef, ara ja soc el iaio que està...
0: El teu perfil d'Instagram posa que ets Digital Trash Talker.
1: Sí, sí, això un dia ho vam parlar, no sé si és amb el meu col·lega David Brock, que jo era d'aquests.
0: Tu vas fort a les xarxes.
1: Sí, bueno, t'ho he comentat abans, a mi em van fitxar a l'equip de comunicació del Festival Internacional Sonar perquè em vaig passar un any tenint una compte de Twitter que em matxacava cada matí, comentava el programa d'Anna Rosa Quintana, insultava cada dia Anna Rosa Quintana. I un dia em van trucar i em van dir, escolti, vostè, veiem que comunica bé, vamos a pulir-lo un poco, perquè igual, en comptes de dir Anna Rosa gilipolles, el tenim aquí amb nosaltres. I, cony, vaig estar 12 anys.
0: I així com has guanyat feines, també n'has perdut per les xarxes?
1: No, he perdut, no, perquè la gent ja em coneix. És a dir, tu quan vols que Òscar Nin vingui a fer alguna cosa, és que vols una miqueta aquest tarannà, no? Jo un dia recordo el meu estimat Jordi Basté, ella em seguia per Twitter i jo sempre m'estava queixant de Rodalia Renfe. Això farà 15 anys. I un dia em va posar un DM i em va dir, escolta, el proper pollo que estiguis un dia a Sants i que t'hagi deixat tirat i sabria greu si et truquem i tal. Doncs em va trucar amb una trucada que en principi hauria d'haver trigat 3 minuts. Em va tindre 45 minuts en directe cagant-me en Déu a tot Adif i Renfe. Fa 15 anys, ja, imagina't. I al cap de 3 dies em va trucar i em va dir, vine cap aquí, que avui...
0: Sí, t'ha donat moltíssim les xarxes.
1: M'ha donat moltíssim i Jordi Basté m'ha donat moltíssim. Jordi, jo havia fet Radio Madrid a Única FM, com Vicente One More Time, un person de... me l'estimo molt, un dels millors discjockeys de tecno d'aquest país. I estava allà, vull dir, treballava per discoteques de Madrid i tal, i vaig tornar aquí i, bueno... Pues un dia em va trucar Basté i jo no era ningú. I un dia, pues, cony, de no ser ningú, estar davant d'un micro al Monar RAC1 els divendres d'11 a 12 amb el meu amic Santi Jiménez,
0: home,
1: fent la perruqueria...
0: El nostre amic.
1: El nostre
0: company de redacció.
1: Però si té la cadira aquí.
0: Exacte, davant nostre.
1: Aquí. I estic tan agraït a Jordi Basté i després pues, al Xavi Bundó també, perquè jo crec que la gent em coneix pues, per l'embalat, per la perruqueria i després per Twitter. I ara també pues, ja porto pues, 4 anys a l'11 d'Esports 3, a les nits, pentinant. Veus? A l'11 el Xavi Baix també em va fitxar per això, per pentinar, perquè és el típic... hòstia, és graciós, és una mica ràpid i, hòstia, potser ens emprenem les coses massa seriosament aquesta vida, no? Pues que vinga aquest capullo i ens pentini al final del programa i faig l'1x1, no?
0: I a més ho pots fer des de casa.
1: Perquè des de casa.
0: Teletreballes.
1: Teletreballo. És, clar, és que a mi, sóc un privilegiat, a mi em paguen per estar al sofà en calçotets.
0: I això que estàs a Sant Feliu, que estàs al costat de Sant Joan d'Espí.
1: No, però el que passa és que ara ja el Xavi els divendres em fan al plató, eh? Els divendres ja pringo i vaig al plató. Però...
0: I aquí també, no?
1: Aquí.
0: Amb el sí que has de venir.
1: No, aquí vinc, home, sí, sí.
0: Amb la Marina vens?
1: Amb la Marina em deixa que els dilluns a les 7:50 del matí, que encara se m'està col·locant el cervell al cap, em deixa que entri des de casa.
0: Ah.
1: Però crec que el que tindràs estic aquí físicament, amb la Marina.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, sí, sí. Però, escolta, encantat. I sobretot, una cosa que vull dir. Recolzeu a l'escena local. Recolzeu els amics que fan música. No sabeu si un dia aquell gilipollas pesado que sempre saca la guitarra a les escenes acabarà anant a New Jersey a gravar un disco.
0: Com va passar, no?
1: Com ha passat? Com ha passat, amics?
0: Doncs queda poqueta estona, però no deixem el bif, perquè ha arribat el moment de la cançó antillapis, és a dir, aquella cançó que pel nostre convidat, en aquest cas l'Òscar, doncs li tinguis una mania irrefrenable. Sí. I sabeu que ha escollit? L'Òscar Nin, Colgando tus manos, Benmar de Sánchez i Carlos Bautista.
2: Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
0: La pots comentar, si vols.
1: Jo és que em donen basques. Tinc ganes de rujar quan escolto això. Primer, perquè musicalment em sembla un horror, un pastitxe, una cosa que si ara mateix ens estan escoltant diabètics hi ha gent ingressada, I després, per ells com a persones. Carlos Baute és execrable. I Marta Sánchez, ja ni te digo. Vicky Larraz era la veu original d'Olé Olé. Marta Sánchez ve d'un grup que deia Olé Olé. Què és l'últim que ha fet Marta Sánchez? Aixecar el braç i demanar el taxi mentre canta l'himno d'Espanya, Loló, Loló, Loló.
0: Volem que els artistes es mullin políticament i després ho fan i no ens agraden.
1: I després Carlos Baute també és aquest típic senyor que deu tindre 250 pisos i que diu Perro Sánchez, hijo de puta. És aquesta mena de gent, no? És aquesta mena de colònia veneçolana, no? Que tenen allà a Serrano, de Madrid, que només van a l'OEBE, a l'Ubiton i a tot l'altre. I es permeten el luxe d'insultar, ojo, que jo no sóc socialista i ara hi haurà gent que fliparà que jo surti a prendre... Però hem de tolerar que Carlos Baute digui al president de l'estat espanyol que és un fill de puta? En qualitat de què? Aquí ha empatat Carlos Baute. Si només que ha fet crims contra la humanitat.
0: Però Carlos Baute...
1: En forma de causants.
0: El que fa és un estudi de mercat i diu, vale, que la gent que m'escolta a mi, què pensa?
1: Què
0: pensa això? Doncs jo tiro cap aquí.
1: Jo saps el que passa? En un món normal, Jordi, Carlos Baute i Marta Sánchez estarien ara mateix asseguts al Tribunal Internacional de la Haia per delictes contra la humanitat, amics.
0: Per la seva música.
1: Per la seva música, sí, per la seva música. Han fet molt de mal, molt de mal.
0: Doncs ens queda molt poca estona i ara et faré una putada perquè amb aquesta cançó de fons vull parlar-te d'algú a qui li podries dedicar aquesta cançó. Perquè tu has dit, estic emparellat. D'aquí, qui és ella o ell?
1: Ella es diu Marta.
0: Sánchez no, eh?
1: No, veus? Ella no. Ella es diu Marta Barar. I Marta Barar és una persona meravellosa que m'aguanta aquest nen de 8 anys empresonat amb el cos d'un senyoro de 51 anys. Me l'estima en bogeria. És la meva companya...
0: Una mica fredolica, no?
1: Molt fredolica! Molt fredolica, ja sabeu, els que segueu a Twitter, Marta és la responsable de que ja hem segellat el balcó amb silicona i la setmana vinent ja posaré totxos i tinc prohibida sortir al balcó de casa ja fins a l'estiu de l'any.
0: Sí, tant, fins al juny-juliol.
1: Sí. Ara, això sí, que dormi amb dessuadora en caputxa, amb les mitjetes del Barça i amb 6 esquijames, no tregui que me l'estimo bogeria.
0: Com us vau conèixer?
1: A Twitter.
0: Que Twitter t'ha donat moltíssim,
1: tot em va... Era, mira, va fer un beef amb mi, en obert, i...
0: Si us va començar a picar.
1: I em va dir, no tienes huevos a venir aquí y a decírmelo a la cara. I li vaig dir, dime dónde estás, que voy ahora mismo. I em va dir, estoy en Bilbao y me llamo Marta. I vaig dir, ¿cómo? Y digo, pensaba que te llamabas José Luis y estabas en Badajoz con la navaja en la mano. Y vais a decir, te quiero conocer. Y vaig pujar un dia a veure-la i es ven pa, i pues ara ella viu a Barcelona.
0: La vas deportar?
1: No, no, no, es va deportar ja soleta. Es va deportar ja soleta i bé, que té 3 anys més que jo i estem compartint aquest moment de la vida en què s'estem fent grans i volem estar junts. I això també és molt maco.
0: I tant.
1: Perquè hem tingut hòstia, unes vides una mica dissolutes. Som d'aquells que hem parat poc per casa i ara ens trobem tan a gust que ja no, ni volem sortir de casa, ni volem anar a discoteques, ni a sores, ni a res. Vull estar amb la meva dona en pijama a casa veient la tele.
0: Quina cosa més maca, sí. Has dit, a sobre d'una cançó de Carlos Bauer.
1: Horrorosa.
0: I Marta Sánchez.
1: Horrorosa. Perdona'm, Marta, perdona'm.
0: La teva Marta, la Marta.
1: La Marta. La Sánchez no.
0: Tanquem ja, perquè hem d'acabar el Llavis de Memòria de l'Òscar Nin. I ho farem amb una cançó plusquamperfecta, com és Immigrant Song, de Led Zeppelin, que ja pot començar a sonar de fons. Plusquamperfecta, no?
1: Plusquamperfecta. Per mi, aquesta cançó comporta allò que ha de tindre el rock and roll. Ha de ser una cosa trotona, com el motor d'un cotxe, que t'ha de portar a algun puesto i que t'ha de tindre despert i veus, se m'estan anant els peus. És això.
0: Tu també ets així, ets un bon troton, eh?
1: Sí, sóc molt trotonero, amigues.
0: Òscar Nin, ha sigut un plaer,
1: moltíssimes
0: un veritable
1: gràcies.
0: Plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Aquí entens pel que vulguis.
0: Doncs tirarem de tu.
1: Vinga.
0: Aitana Romà i Amparo Pérez a la producció, Noemí Pérez a la web, Víctor Valero a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el Llapis de Memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i molt bona tarda.

0: dicho hay algo personal.
1: Ahí está. Ahí está. Letraza de Serrat.
2: Letraza.
1: Pues nada, esta noche el faro personal.
2: Personal.
1: Más personal que nunca. Un beso, Mara.
2: Chao, adiós.
1: Eugenio, Eugenio, hasta la próxima semana.
3: Nos vemos.
4: La ventana siempre está abierta en nuestras redes.
5: Que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
6: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem, i fem, i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Hace 25 años nacía Data Planning, una agencia de medios basada en la proximidad, la profesionalidad y la pasión por el trabajo bien hecho. Data Planning, 25 años conectando marcas y audiencias. ¿Quieres que te ayudemos a acelerar los resultados de tu empresa? Data Planning, 25 años impulsando las marcas hacia el éxito. ¿Nos vemos? Data Planning.
14: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
16: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: I supem a les millors taules del món.
7: En aquesta terra protegim i acollim.
8: Fem barri i fem pinya.
9: I fem, i fem, i no deixem de fer.
10: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
11: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
12: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Julio, son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Al balcó Andorra, Marnal Sallaí, Ricard Rubirosa.
2: El govern ha presentat un nou programa per incentivar la construcció privada d'habitatge de lloguer assequible. De seguida repassarem tot el que ha explicat la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol, en finalitzar el Consell de Ministres. D'avui exercia més tasques de portaveu, amb la qual cosa volem dir, doncs, ha repassat altres punts de l'ordre del dia. Abans, per això, donem pas a la informació meteorològica.
3: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
2: I ho fem com cada dia amb el Jordi Carbó. Jordi, què tal? Molt bona tarda.
4: Bona tarda. Una jornada més de temperatures de ple estiu, si bé ja estem a la tardor. Al matí ha fet tan sols una mica de fresca, durant la tarda ens hem apropat de nou als 30 graus, al centre i sud del país, també Andorra Vella, màxima al voltant dels 29. I poques novetats. De fet, demà i demà passat, divendres, les temperatures podrien pujar una mica més, sobretot les màximes. Dos dies de nou amb temps assolellat, no hi haurà núvols destacables, màximes al voltant dels 30 graus i amb una mica de vent del sud durant les tardes fins que arribin les nits. Al cap de setmana hi haurà més núvols, però igualment amb sol o ressol. Les temperatures baixaran una mica, però durant les tardes continuarà fent calor.
5: Hi ha clubs i hi ha el Club d'Assegur. És el club del client d'Assegur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser d'Assegur ja formes part del club. Descarrega't de l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Assegur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a assegur.com o trucant al 876 555.

0: 7 i 22 minuts, ho dèiem, amb començar el balcó. El govern ha presentat un nou programa per incentivar la construcció privada d'habitatge de lloguer assequible. La ministra responsable, Conxita Marsol, ha presentat aquesta iniciativa destinada a revertir la que és la gran assignatura pendent encara al país, que és la implicació del sector privat en aquest tipus de construcció. Per aconseguir-ho, el programa ofereix tres tipus d'incentius, uns que són econòmics, fiscals i urbanístics. També hi participen activament els comuns, entre ells l'executiu oferirà una subvenció de fins al 10% en el cost de l'obra, sempre que no sobrepassi els 2.400 euros al metre quadrat, ofereix garanties de lloguer durant 6 mesos i avalarà el 100% del crèdit necessari per finançar l'obra. Paral·lelament, tant l'administració central com els comuns, les corporacions, eliminaran algunes taxes, com ara la cessió urbanística, l'impost de societats i de l'IRPF, l'impost de construcció o bé el de rendiments arrendataris, mentre duri els 15 anys que es preveu aquesta iniciativa. Finalment, es mantenen altres directrius impulsades per facilitar el canvi de tipologia d'un immoble o no afectaran a aquestes construccions les possibles suspensions en l'atorgament de llicències que imposin, per exemple, els comuns. Explicava Conxita Marsol, o més ben dit, agraïa Conxita Marsol la col·laboració de les corporacions per haver tancat aquesta iniciativa que considera molt important.
1: I amb aquesta iniciativa, doncs, tornar a posar sobre la taula que el govern i els comuns volen crear les condicions perquè la inversió privada contribueixi de manera decisiva a ampliar el parc de lloguer assequible o ampliar, sí, l'oferta de lloguer assequible, reforçant alhora les actuacions públiques ja en marxa i generant una oferta més àmplia, estable i accessible per la ciutadania.
0: Com dèiem, el programa tindrà una durada de 15 anys, que és un termini que l'administració considera òptim per recuperar la inversió feta. A més, recorda que continuaran ampliant el parc públic. Quant a la subvenció específica del 10%, aquesta és una mesura que durarà almenys 2 anys i assegura que si genera una desena de noves construccions ja estaria amortitzada, ha avançat, que serà 1,5 milions per any. Els promotors posaran els pisos al mercat de lloguer 6 mesos després de finalitzar les obres i ho faran a un preu màxim de 13 euros amb 20 cèntims al metre quadrat. No podran incrementar-lo més enllà de l'IPC i acompanya al programa un règim sancionador. Escoltem novament la ministra Conxita Marsol.
1: Després hi ha unes prohibicions, com per exemple que no es pot destinar a ús turístic o tampoc es pot incrementar el preu fora del que estigui taxat. El preu es podrà pujar cada any a l'IPC, és a dir, si algú al programa hi entra l'any que ve, doncs s'haurà regularitzat el preu al que el podrà llogar. I després està clar que si hi ha una transacció s'haurà de comunicar en un mes, és a dir, si et vens el pis, però si te'l vens, el comprador quede subrogat a les obligacions que tenia la persona que va fer la promoció.
0: El projecte de llei s'ha entrat ja a tràmit parlamentari per la via d'urgència i la ministra confia que tingui l'aval parlamentari com més aviat millor. Són les 7 i 26 minuts. Una pausa i tornem de seguida.
2: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
3: Que duri per sempre.
4: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
5: Roger Pedrosa amb Ti voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
4: Sopar amb actuació per 49,95 €. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
6: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
7: Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
8: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
9: La zona històrica d'Escaldes Engordany torna a omplir-se de vida amb el Caldes Festival. Deixa't sorprendre't per l'espectacle de funambulisme que inaugurarà el festival i vibra amb els concerts de Ramon Mirabet i Laura Andrés. Música, dansa, espectacles i gastronomia en una proposta pensada per viure la cultura a l'aire lliure. Del 25 al 27 de setembre, viu el Caldes Festival a Escaldes Engordany.

0: 7 i gairebé 29 minuts, els bombers donen per extingit l'incendi de la Carola, mentre que el govern assegura que tots els agents van respondre a la mobilització que va fer la direcció del cos. Així ho ha explicat la mateixa Conxita Marsol, exercint les tasques de ministra portaveu. Segons explica, malgrat que encara hi ha alguna zona on amb una mica de fum els bombers han donat per extingit l'incendi que ha cremat pràcticament sencera tota la urbanització d'Ordino, quan els indicis que haurien provocat les flames, la ministra demana paciència fins a conèixer l'informe que presentaran els responsables dels bombers i de la policia a partir de les proves que tot just ara poden començar a recollir. Marsol sí que ha defensat per això el dispositiu amb el qual s'ha actuat i que va començar amb l'activació de 19 bombers de guàrdia. Quan es va comprovar la dimensió que prenia, van fer el mateix amb la resta d'agents fins a reunir-ne 35. I és aquí quan assegura que no hi va haver cap d'ells que es negués a anar a treballar. Quan a la participació dels bombers de la Generalitat ho emmarca en els projectes de cooperació transfronterera.
1: Nosaltres creiem que aquest incendi, com deia, s'hi ha fet front de manera efectiva i s'ha permès, de seguida es va poder perimetrar, es va concentrar completament, no va haver cap moment que hi hagués perill d'extensió al voltant, tot i tindre el bosc al costat, els edificis al costat. Crec que els serveis de bombers, en aquest sentit, des del meu punt de vista, ha fet molt bona feina.
0: Qüestionada per si caldria revisar els protocols contra els incendis mentre durin unes obres, la ministra sí que ha recordat que aquests daten de l'any 1981, però immediatament afegeix que estan revisant-los des de l'any passat. Això sí, no creu que hi hagi cap problema en aquest sentit i, per tant, tampoc preveu que es modifiquin significativament. En clau política, canviem ara de qüestió perquè Virtus ha carregat contra les grans superfícies comercials i reclama que aportin plans d'habitatge per als treballadors. La formació assegura que els centres comercials xoquen frontalment, diuen, amb el model de turisme que necessita el país, ja que s'allunya de la qualitat i només aposta per la quantitat. En aquest sentit, considera que si l'executiu manté l'aposta per la seva autorització, el que hauria de fer obligatòriament és vincular-la a un pla d'habitatge per als nous residents, el qual, diu, anirà a càrrec de l'empresa promotora. Des del partit insisteixen que la majoria dels professionals que contracten tenen una baixa qualificació, de manera que els resulta molt difícil accedir a un mercat immobiliari que ja de per si està extremadament tensionat. No fer aquesta planificació, afegeixen, seria una irresponsabilitat, i tampoc creuen que les polítiques endegades per l'Estat siguin les més adients, entre elles la compra d'edificis de preu de mercat per destinar-los posteriorment a lloguer assequible. Des del seu punt de vista, l'Estat ha estat subvencionant el benefici privat de les empreses multinacionals. Canviem novament de qüestió perquè és el govern qui ha obert una nova línia d'ajuts per valor de 144.000 euros que impulsarà dos projectes de doctorand industrial. La iniciativa permetrà que empreses andorranes incorporin personal investigador de l'UDA i desenvolupin projectes de recerca i d'innovació vinculats a les necessitats que tenen. Cadascun disposarà de 72.000 euros durant 3 anys que servirà per cofinançar la contractació de la persona i també les matrícules del programa. Els projectes comptaran amb l'acompanyament d'Andorra Recerca i Innovació i serviran per reforçar la connexió entre la universitat i el teixit empresarial, ho explicava la mateixa Conxita Marsol.
1: La iniciativa permetrà que empreses andorranes incorporin personal investigador i desenvolupin projectes d'innovació vinculats als seus reptes i a les seves necessitats de les diferents empreses, amb l'objectiu de transformar el coneixement en activitat econòmica, competitivitat i oportunitat de país.
0: Les empreses interessades poden presentar les seves candidatures a partir de l'1 d'octubre i fins al dia 20 de novembre. L'objectiu és facilitar que el coneixement generat a la universitat es pugui aplicar directament a les empreses i contribuir d'aquesta manera a generar nous productes, serveis i noves solucions. En aquest mateix Consell de Ministres, l'executiu ha informat del tancament del programa Engega després d'esgotar la dotació de 500.000 d'euros. La convocatòria ha rebut 180 sol·licituds, són 65 més que l'any 2022, quan van registrar-ne 115. Recordem que el programa E-Engega ofereix ajuts per afavorir la renovació del parc automobilístic de vehicles i ha tancat així la convocatòria un cop compromès tot el pressupost disponible. Tomàs Molina serà el ponent destacat a les cinquenes jornades de l'energia que organitzen conjuntament el Comú de Sant Julià, FEDA i l'empresa familiar andorrana. La temàtica central serà l'impacte social del canvi climàtic. El meteoròleg català intervindrà aquest divendres, poc abans de les 10 del matí, en la ponència inaugural, que justament abordarà com serà el dia a dia a partir de l'any 2030. Per al cònsol major, Laura Díaz-Cerny Cairat, el canvi climàtic és ja una realitat que afecta directament al nostre país.
2: Una cosa ben sabuda, que el canvi climàtic és un dels grans reptes que tenim com a societat, i cada vegada més doncs, en veiem els efectes, com incideixen de manera més notòria sobre el nostre territori, però també sobre la nostra manera de viure.
0: Quant al futur de l'energia, la directora general de la Parapública, de FEDA, Sílvia Calbó, assegurava que estan observant canvis ja en la demanda d'electricitat a partir de l'increment de les temperatures. Ho ha exemplificat, tot explicant que el passat mes de juliol la demanda energètica va créixer un 6%, un fet que obligarà, diu, a canviar els sistemes de climatització per fer-los més eficients. La demanda d'energia, a partir del canvi climàtic, serà un dels blocs temàtics que s'abordaran en aquestes jornades de divendres. Totes les conferències es faran al Centre Cultural i de Congressos Laura Dià i estaran oberts a tothom. La temporada de teatre incorporarà l'Auditori Rocafort i amplia les funcions precisament a Sant Julià. La 69a edició d'aquest esdeveniment recupera la programació conjunta entre Andorra la Vella i la parròquia lauradiana després de l'aturada que va provocar l'incendi al Centre Cultural i de Congressos tot just ara fa 3 anys. D'aquesta manera, les dues corporacions recuperen el cartell compartit i els dos equipaments per una temporada que amplia l'oferta teatral respecte a la dels últims anys. La cònsul Manuel de la capital, Olaya Losada, valorava molt positivament el retorn de Sant Julià de Lòria a la programació de la temporada de teatre.
3: Per nosaltres és molt important aquesta col·laboració que fem, perquè sumem esforços, perquè som capaços llavors de fer, jo m'atreviria a dir, una xarxa cultural, volem que la gent vagi d'una parròquia a una altra i al final que tingui doncs, aquest llibret de què fem, quina cultura doncs, estem programant els dos comuns i que per tant els hi facilitem el poder accedir a la cultura.
0: Un dels escenaris principals de Sant Julià de Lòria serà l'Auditori Claró, però s'introdueix també el nou Auditori Rocafort. Això permetrà fer dues obres cada mes i arribar a les 9 fins a final d'any. D'aquesta manera, el cartell combinarà grans produccions amb muntatges més petits i comptarà amb noms destacats com ara Joan Pera, Jordi Buixaderas o Ramon Madaula. També hi haurà espai per altres talents de l'escena catalana. A Andorra la Vella, mentrestant, la programació inclourà comèdia, drama i teatre clàssic i hi haurà propostes com ara Boja o La Barda a Molière. La primera funció, en aquest cas, serà Göteborg el 8 d'octubre al Teatre Comunal i les entrades es posaran a la venda tot just la setmana vinent. L'última novetat és precisament que Sant Julià de Lòria s'incorpora al cicle de teatre infantil i guanyarà enguany. Oferiran 6 espectacles conjuntament amb Andorra la Vella amb la voluntat de crear nous públics. I abans de passar als esports, us explicarem que Caldea obrirà les portes als escaldencs el dia 4 d'octubre. Serà per celebrar la quarta edició del Dia del Resident i el Termolúdic ha preparat sessions de DJ, beguda i petites degustacions, entre d'altres sorpreses. D'aquesta manera, tots els escaldencs podran recollir la seva invitació per accedir durant 3 hores a l'equipament entre les 9 del matí i les 11 de la nit. Aquest tiquet es podrà recollir a partir de demà mateix al Servei de Tràmits del Comú.
4: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Rafa Luz confia que el nou Morabanc Andorra, malgrat una temporada irregular, arrencarà amb tota l'energia. El base brasiler assegura que l'equip serà molt diferent d'aquí a un mes quan hagi pogut ja acumular més entrenaments, però sobretot més minuts junts sobre la pista.
5: Sí, creo que llegaremos todos, pero sí que es verdad que estas últimas dos semanas principalmente pues hemos estado un poco sobrecargados, pero es normal, puede pasar. No somos los únicos equipos sufriendo con estas pequeñas molestias a esta altura de la temporada, pero yo creo que llegaremos. Sí, yo creo que se ha visto en, ¿no?, el primer partido contra Barcelona, en la Copa Cataluña, aunque no estuviera James, creo que se ha visto también que podemos ser ese tipo de equipo y ahora, pues, ojalá consigamos este sábado enseñar exactamente cómo vamos a jugar.
0: El Morabanc ha perdut els 4 partits de preparació, però el vestidor no vol fer una lectura definitiva dels resultats. De fet, la plantilla s'ha renovat força en aquest estiu, amb 8 incorporacions i les molèsties físiques d'alguns jugadors han condicionat el tram final de la pretemporada. El tècnic Zan Tabak no ha pogut treballar sempre amb tota la plantilla. Per això el missatge que surt del vestidor és el de paciència. El Morabanc encara necessita rodatge i temps per acabar de trobar-se, però té clar com vol competir. Des del cos tècnic asseguren que la defensa ha de ser el punt de partida amb la pressió a tota la pista, molta intensitat i també molta agressivitat. La idea que també comparteix Kyle Kuric, que posa l'accent en aquest cas en l'exigència defensiva com una de les claus de l'equip.
6: Y defender mucho, mucho más duro y con reglas. Y con esto podemos hacer más. Yo creo que hacemos un pretemporal bastante bien. Tenemos muchos jugadores nuevos que no juegan en ACB y bueno, tenemos la primera partida en casa.
0: Totes aquestes idees s'hauran de traslladar a la pista. Serà el dissabte contra l'Obradoiro i el Morabanc començarà a posar ja a prova el nou projecte. I un apunt molt ràpid de futbol perquè la selecció estrena la Lliga de les Nacions amb Malta després d'una jornada molt especial en camp. Més de 200 persones han acompanyat els internacionals en un entrenament de portes obertes que es va fer ahir al nou estadi de la FAF. És una nova iniciativa de la federació que el vestidor ha rebut amb molt bons ulls.
7: Un incendi, un robatori, una inundació, no només passa a les pel·lícules, pot passar a casa teva. Per això a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar, amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins, mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa-te'n a Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella, telèfon 890-300, e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Passen 15 segons a les 7 i 40 minuts. Nosaltres posem el punt i final a aquesta edició del Balcó. Tornem demà. Ja sabeu que podeu seguir connectats a través del web cadenaser.d, del butlletí informatiu Hora 25, sinó demà a l'espai Hoy por Hoy. Passeu molt bona nit i fins aleshores.
8: Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
9: Gira el mundo, gira. Y todos queremos saber hacia dónde. Los retos de la inteligencia artificial, los conflictos globales, los cambios en los ejes geopolíticos.
10: Todos somos parte de este mundo y de su conversación pública. Por eso queremos conocerlo y, sobre todo, entenderlo.
11: La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento, del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Javier Rupérez, Juan Cruz, Marta Flitsch, Lluís Bassets, Adriana Gess y Aymar Bretos, entre otros. Además, Joan Manuel Serrat, David Trueba y Ángel Sánchez Jarguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y de un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, venta de entradas y de abonos en congresosdelbienestar.es.
12: Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes.
13: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
14: La Ventana. Con Carlos Francino.
15: Antes de cerrar la ventana, es muy saludable pararse un momentito y repasar
14: lo que queda del día con Isaías Lafuente.
15: Todo tuyo, Isaías.
16: Bueno, pues suele ser saludable, Francino, repasar lo que nos deja el día, pero hoy el día pues no lo ha sido, la verdad. Javier Coronas nos proponía en Todo por la Radio, como palabra no pronunciada en la cadena SER, descuajeringar.
17: Javier, ¿cuál es la palabra que hoy tenemos que decir? Porque la cadena SER se la ha olvidado, lamentablemente.
16: Descuajeringar.
17: Oh. Muy oportuno.
16: Muy oportuno. Y el equipo de Todo por la Radio se ha aplicado en la petición durante su sección, pero no. La palabra del día hoy ha sido desahuciar. Hoy el sonido de la vida este que cuenta la cadena SER era el de un desahucio en Madrid a una mujer de 87 años, Mari Carmen.
18: ¡Vecina, despierta! ¡Desahucian en tu puerta!
19: Pues hoy me he levantado con la noticia del día, pensando en Mari Carmen. Me da mucha pena esta sociedad.
15: Mari Carmen, una anciana de 87 años a la que van a echar esta mañana de la casa en la que lleva 70 años viviendo por una...
20: No hay alternativa habitacional por las partes de las administraciones, por lo tanto Mari Carmen se quedaría en la calle.
21: Gritando a los policías, no sé si podéis escucharlo.
15: Perfectamente.
1: Un sistema que echa a una anciana de 87 años con el 50% de discapacidad de la casa en la que lleva viviendo más de 70, tiene muchas preguntas que hacerse y pocas respuestas.
16: Y así vamos escuchando testimonios a lo largo de la mañana hasta que a la una de la tarde el desahucio se ha completado. A las 9, Aymar Bretos hablaba con la secretaria de Estado de Vivienda. ¿No se ha podido hacer nada más? Bueno, pues esto es lo que respondía Leire Iglesias.
21: Hemos intentado de todo con la empresa. Hemos intentado comprar la vivienda. Hemos intentado hacer una mediación para llegar a un alquiler justo, en el que más allá de lo que pudiera pagar Mari Carmen, porque sus límites son los que le da su pensión, pudiéramos hacer un complemento de renta, pudiéramos llegar a asumir un coste de alquiler que fuera razonable para Mari Carmen. Hemos apelado a las Naciones Unidas para que tuviéramos una suspensión, una paralización de este proceso. Hemos procurado dar una alternativa y además le hemos dado hasta pasta a la comunidad autónoma para que pudiera asumir los gastos de paralizar y de suspender este desahucio. Hemos exprimido a las últimas consecuencias todas las competencias que pudiera tener el Ministerio de Vivienda y más allá de nuestras competencias para tratar de evitar que lo que hoy puede pasar pase.
16: De pasta hablaba la secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, y la abogada de Mari Carmen, Alejandra Jacinto, hablaba de tiempo. Han intentado, por lo menos, ganar tiempo.
22: La propiedad se ha negado a aceptar cualquier aplazamiento. Hemos pedido un aplazamiento de un mes por razones humanitarias, porque Mari Carmen no está bien de salud. Probablemente de aquí se tenga que ir directamente al hospital para que pueda sacar sus cosas, sus muebles, de toda una vida. Y se han negado en rotundo y están ejecutando el desahucio.
16: Se han negado a todo. Nuestra compañera Lidia Payo, han estado nuestros compañeros durante la madrugada cubriendo este desahucio y Lidia nos decía que, bueno, hasta ha habido un último intento por parte de una ciudadana anónima que tampoco se ha aceptado.
23: El fondo que ha comprado su casa no ha aceptado la oferta anónima, esa de esa escritora que supimos ayer y que pretendía asumir el alquiler de esta vecina. Desde el juzgado no se ha permitido darle más de una hora para que recogiera sus cosas. Una cosa muy curiosa que ha pasado es que le han pedido a Mari Carmen que recogiera sus enseres más personales, lo más inmediato, y que el resto se lo mandarían a una dirección. El quid de la cuestión es que no hay dirección a la que enviarle esos enseres y esos objetos personales porque Mari Carmen no tiene alternativa.
16: Mari Carmen no tiene dirección, pero Urba Gestión, que es este fondo buitre que se ha negado a todo, sí. Y Marta Delvado nos hablaba de la empresa.
24: Urba Gestión es una compañía propiedad de los empresarios Ricardo Alonso y Fernando Alonso, que son dos hermanos dedicados a la inversión en edificios, en viviendas, en suelo, en locales comerciales, en oficinas, en hoteles, que está muy bien, pero ejecutar desahucios para lucrarte a costa del sufrimiento de gente que lleva toda su vida, más de 70 años viviendo en estas casas, está muy mal.
16: Y Matías Vallés nos decía que está muy bien que miremos a la empresa, pero hay que mirar también, bueno, a nosotros y a quien nos representa, es decir, al Estado.
25: Primer juzgado de instancia se pone del lado de Mari Carmen. Es la Audiencia y el Supremo quienes se ponen en contra, con todos los argumentos legales, segurísimo. No debe haber ni una coma fuera de sitio, pero vamos, como insensibilidad no está mal. Y luego, esta persona que sepamos, y además no haría falta, es una ciudadana ejemplar, española, 87 años pagando impuestos.
16: Claro que
25: sumad con los intereses el alquiler que ha pagado, con una cartilla penal y fiscal limpia. Y entonces esta persona, al final de su vida, en la etapa final de su vida, en los últimos años, recibe este trato del mismo Estado y no pasa absolutamente nada. Hombre, la responsabilidad es política. Tenemos ahora mismo a Sánchez en Nueva York predicando que protege a los niños de las redes. Hoy a Feijóo con su grupo haciendo el ridículo en el Congreso con el spray y este caso que es sangrante, que es directo, no recibe una atención inmediata de las autoridades. Es incomprensible.